0: Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20 al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona: els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil, i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i per al litoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte a ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts

0: dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent. Previsiblement, entre els membres progressistes hi elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però aquest és un procés complicat, és un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, buenos días.
0: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
1: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver, y por lo tanto están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
0: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir, i si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia, i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse, y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de, de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, o sea, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que harán, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley, con lo cual esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y por lo tanto ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
0: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
1: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. El caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque queda, esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
0: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia, perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
1: Muy buenos días.
0: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
2: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
2: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
4: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
2: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
5: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
6: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
7: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
0: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa.

0: us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
3: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
4: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar, ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero que día y quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
5: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
6: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
5: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
7: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
5: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una 30ena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que és l'objectiu que persigue, no?
2: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
4: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
5: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
4: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
4: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
7: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
2: En tot cas,
7: des
2: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
7: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb moltes, molts altres exemples. I per tant, aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, a Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
2: Ramiro Gil, una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
7: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtiques seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
2: Però aniran als tribunals o no?
7: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
2: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies, estarem pendents doncs d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
7: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
8: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
9: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
8: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
2: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
10: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, han d'anar drets durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
11: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
12: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan a mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
13: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu. Aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
10: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
2: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
14: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
15: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
2: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo Friller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont

0: sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de nou ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en Xarxa.
2: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que fa que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes, i en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, als túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal, i un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
4: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al Camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nubolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i 4 núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols

0: poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 8:07, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
2: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre i dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellver.
4: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Danada farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
5: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. I ja s'hi han pronunciat al respecte.
4: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
6: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 9:15, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
7: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
8: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
7: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
9: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
7: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
11: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
2: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris, en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena Setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el Dia Sense Cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Elena. Bon dia.
2: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
12: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso. Y por lo demás, en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys. Y per lo demás, és un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78, és un bon acord pels treballadors.
2: A quan s'hauria de tancar, doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn?
12: Jo,
2: cre-
12: jo,
2: Digui.
12: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
2: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
12: A les 9 del demà, a les 9, d'aquí mitja hora.
2: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
12: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenim que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga. Jo crec que la gent ho verà, que serà un bon acord, jo crec que sí.
2: Per tant, però entenc.
12: Però s'ha de fer l'Assemblea.
2: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
12: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no es dona el vistiplau, desconvocarem, no anirem més vagues.
2: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
12: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
2: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
12: Gràcies i bon dia a vosaltres.
2: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames, que s'han declarat cap a la una de la matinada, i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció.

0: l'afició a la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. En 5 minuts ens plantarem a 8:45 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
3: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
4: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
3: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
5: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
3: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que l'alvocat és una de les fruites més nutritives i saludables que hi ha? Tot i que sovint s'associa amb menjars greixosos, l'alvocat és un aliment ric en greixos saludables i nutrients essencials. Una porció de 100 grams d'alvocat conté aproximadament 160 calories i 15 grams de greixos saludables, com ara àcids grassos monoinsaturats i polisaturats. Aquests tipus de greixos són beneficiosos per a la salut del cor i poden ajudar a reduir el colesterol. L'alvocat també és ric en fibra, vitamines i minerals. Una porció de 100 grams d'alvocat conté al voltant del 20% de la quantitat diària recomanada de fibra, així com vitamina K, àcid fòlic, vitamina C, potassi i magnesi. També conté compostos antioxidants i antiinflamatoris com ara carotinoides i flavonoides. Aquests compostos poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com ara malalties del cor, diabetis i càncer. Encara que l'alvocat és sovint utilitzat en preparacions culinàries com el guacamole, també es pot utilitzar en una àmplia varietat de platerets, com amanides, sandvitxos, torrades i batuts. En resum, incorporar l'alvocat a la dieta pot ser beneficiós per la salut del cor, la reducció del colesterol i el risc de malalties cròniques.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí estem al 107.3 FM des de Ràdio Vilafant FM. Aquest dia és l'últim dia de l'estiu, tot i que els homes del temps ens avisen, encara que s'acabi l'estiu, allò que diuen, perquè aquesta propera matinada, a les 2 de la matinada, comença la tardor, les temperatures d'estiu continuaran fins la setmana vinent, eh? Tenim per endavant encara tota una setmana de temperatures altes en què al matí, sort que els dies, sort, entre cometes, però sort, que els dies són més curts i a la nit s'està una mica més bé. Tot i això, aquesta nit, la temperatura gairebé no ha baixat dels 20 graus. Déu-n'hi-do, eh? En tenim 19 en aquests moments. Avui arribarem als 31-32. Ahir vam arribar als 33, avui un parell de graus menys. I aquesta serà la temperatura que tindrem tota la setmana, almenys fins diumenge està assegurada la bonança. No és que vulguem que vingui la fred, però n'estem una mica farts de calor, eh? Portem des del 15 de maig, aproximadament, amb calor cada dia, cada nit, cada dia, cada nit. I som-hi, i som-hi. Ahir presentaven un estudi en què el temps serà així. Sí, sí, serà així. Els propers anys el temps no canviarà gaire. Vol dir, estius molt llargs, des del maig fins al novembre, del maig fins al novembre, amb temperatures molt altes i al pic de l'estiu altíssimes i cada vegada més alta. Si ara s'han assolit els 45 graus, aviat estarem en 46 i 47. No només és un fart que la temperatura sigui 46 o 47 de màxima, sinó que a més els dies seran com ara, molts dies de calor. I els hiverns gairebé diu que no els notarem, eh? Gairebé els hiverns diu que fins a la frontera d'Alemanya, inclús bona part d'Alemanya, el temps va canviant i que es prepari també Europa per moltes calorades. Déu-n'hi-do. Doncs avui dimarts 22 de setembre, últim dia de l'estiu, és Sant Jonàs, Innocenci, Vidal, Maurici, Càndid, Víctor, Feliu IV, Digne i Emèrita. Felicitats a tothom que avui celebri el Sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat avui a Besalú, Caldes de Malavella, Campdomànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: a la tardor els arbres es despullen. A la tardor els arbres es despullen. I la cita del dia, una frase de Marcel Maidien, que va dir que sempre es perd només un guant al mateix temps. Si perds un guant, un mitjó, és curiosa, eh? No perds tot dos, només perds un. I on és aquest? El sol ha sortit a les 7:37, eh? Se'ns va retallant i s'amagarà a les 19:47. Avui, 22 de setembre, celebra el Dia Mundial Sense Cotxe, Dia Mundial del Rinoceront, Dia Internacional del Mimo, Dia Europeu Sense Cotxes i Dia Mundial de la Narcolèpsia. Avui és també Santa Salaberga, Sant Mauricio i Sant Silvano, també Santa Emèrita. Ramon Gómez de la Serna va dir que, una frase d'aquesta, avorrir-se és besar a la muerte. Avui tenim lluna creixent, 77,5% il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre, falten 4 dies. L'efemèrides històrica. Tal dia com avui, el 22 de setembre del 2011, milers de persones es manifesten en diverses ciutats de Xile, Santiago, Concepción, contra la negativa del govern de proveir educació gratuïta. L'any 1998, l'huracà George porta la República Dominicana i arrasa aquesta república, causant la mort de més de 600 persones i molts danys materials. L'any 1997 va succeir la massacre de Bentala, a 15 quilòmetres al sud d'Argel, a l'Argèlia, en què més de 400 persones són assassinades en poques hores. El grup islàmic armado GIA es responsabilitza dels fets. L'any 1994 s'estrena la sèrie televisiva Friends als Estats Units, que la convertiria en una de les sèries més exitoses de tots els temps. I l'any 1991 es mostra al públic per primera vegada els manuscrits del Mar Mort en la biblioteca Huntington de Los Angeles. L'any 1980, també tal dia que avui, les tropes iraquis invadeixen Iran, el que dona començament a la guerra entre aquests dos països, que no va acabar mai, com aquell que diu, eh? Avui és l'aniversari de Tom Felton, actor britànic, 39 anys, Tatiana Malsani, actriu canadenca, 41. Harry Kewell, futbolista australià, 48. Bonnie Han, actriu nord-americana, 65. Andrea Bocelli, tenor italià, 68. I Nick Cave, músic, escriptor i actor australià, 69. Hem d'anar també a fer una ullada al punt, al punt.info, el seu portal d'informació. Més de 100 dies d'incertesa per la desaparició de l'Adam. Estem destrossats, però sentim que està viu i no pararem fins trobar-lo. Va ser el noi que va desaparèixer després d'anar amb uns companys amb motos d'aigua. Se'n recorden aquí, al Golf de Roses. Joan Manuel Soldevila, anomenat cavaller de les Terres Empordaneses. A l'Empordà trobes personatges que semblen haver recollit l'herència del Quixot. L'escala reivindica la vela llatina i el seu patrimoni marítim. Una baralla entre joves al Parc Bosc de Figueres deixa un ferit greu en ser atacat amb un matxet. Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. L'escala tanca la Festa de la Sal amb la presentació del Portal de la Memòria del Salou. Una avaria de la catenària deixa atrapat un AVE amb 300 passatgers dins un túnel de Santa Llogaia d'Àlgama. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força a dintre de cotxes. Una vegada més i des de la nostra sintonia, des de Ràdio Vilafant FM, a l'actualitat, naturalment per saber l'efemèrides, el santoral... Vinga, va, ens posem al dia 8:37, Amaral. Començarem el matí amb ella, amb una peça de l'any 2024, aquell Rompehielos. Bon dia, benvinguts, us parla i encantat d'estar aquí amb vosaltres, un servidor, Toni Guerrero.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vinga, despertem-nos, Aqua i Tiesto. Te'n recordes del Barbiguel amb aquesta versió? Aquí a la sintonia de la ràdio, 17 minuts per les 9. A les 9, notícies i la tertúlia.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour. La compra bé, has d'anar a
3: Carrefour. Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
4: Salutacions en aquest dimarts 22 de setembre.
5: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. El comissionat ferroviari de Figueres reclama accelerar la terminal intermodal de l'Empordà i l'Ample Mix fins a Portbou.
4: Més de 100 dies després continua sense rastre l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut a Roses.
5: Intercepten davant de les costes gallegues un veler sortit de Roses amb més de 2.000 quilos de cocaïna.
4: Una baralla entre joves al parc Bosc de Figueres deixa un menor de 17 anys ferit greu.
5: Detenen també a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles.
4: L'Escala tanca una multitudinària festa de la Sala amb un nou portal dedicat a la memòria de la Sala O.
5: I el temps des de la xarxa de comunicació local, i ens acosta aquesta informació en Lluís Mi Pérez amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres en reclama accelerar la construcció de la terminal intermodal de l'Empordà i la conversió a Ample Mix de la línia entre Figueres i Portbou. L'organisme considera que les dues infraestructures són estratègiques per potenciar el transport ferroviari de mercaderies i el desenvolupament logístic i industrial de la comarca. El comissionat ha aprovat un manifest que insta la Generalitat i l'Estat a prioritzar els dos projectes i a dotar-los de recursos necessaris.
4: Han passat més de 100 dies des de la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys, que el 10 de juny va sortir a navegar amb moto d'aigua des de Roses i no va tornar. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. La família manté l'esperança de trobar-lo i fa una crida per difondre la seva imatge i obtenir qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-lo. També reclama respostes sobre les circumstàncies de la desaparició i denuncia possibles negligències en la gestió de l'empresa de motos d'aigua.
5: Vigilància aduanera ha desarticulat una xarxa dedicada al transport marítim de droga després d'interceptar un veler que havia sortit de Roses amb uns 2.100 quilos de cocaïna. L'embarcació va ser localitzada el 14 de setembre a unes 400 milles de les costes gallegues amb 70 fardells de droga a bord. L'operació ha permès detenir els quatre tripulants i també el presumpte líder de la trama establert a les comarques gironines. La investigació continua oberta i les actuacions les instruirà l'Audiència Nacional.
6: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
4: Una baralla entre diversos joves al Parc Bosc de Figueres va deixar un menor de 17 anys ferit greu la matinada de diumenge. El jove presentava diverses ferides provocades amb un matxet i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Figueres. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir els fets i determinar responsabilitats. De moment, el ferit no ha presentat denúncia ni ha explicat als investigadors les circumstàncies de l'agressió.
5: Els Mossos d'Esquadra van detenir a Figueres un home de 35 anys i amb múltiples antecedents per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles. L'home va ser arrestat per primer cop l'11 de setembre després de trencar la finestra d'un cotxe. Un cop en llibertat, l'endemà va tornar a ser detingut després que els agents el sorprenguessin trencant el vidre d'un altre vehicle en un aparcament. El detingut va passar a disposició judicial a Figueres.
4: L'Escala ha tancat una nova edició de la Festa de la Sal que durant el cap de setmana ha registrat una gran afluència de públic. L'acte de cloenda va servir per presentar el nou portal de la memòria de la Sala O de Peix, una web que recull entrevistes, fotografies, empreses i documentació històrica vinculada a aquesta activitat tradicional del municipi. La festa també ha comptat enguany amb Polònia com a cultura convidada i amb diferents activitats dedicades al patrimoni mariner.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
8: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Doncs ja amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Amb en Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, una altra vegada despertem amb una mica de tramuntana per encetar ja aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic. En el cas de Girona, aquesta tramuntana que s'està manifestant amb temperatura una altra vegada elevada al voltant del Cap de Creus i Rodalies. Al nord de l'Alt Empordà no hem baixat dels 20-22 graus, amb molt poca humitat, per tant, compta amb el risc d'incendi perquè és molt elevat. I de fet, a gran part de la demarcació també, perquè aquest vent anirà sent força sec a molts indrets. Ja aquesta tarda girarà més cap a llevant, més cap a xaloc, una mica més humit, i això farà que la temperatura sigui alta, però de moment no desbocada, no pujarà tant com per exemple ahir o abans d'ahir. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols enganxats a la Costa Brava Sud, cap a la selva sobretot, sense pluges, i d'altres núvolets prims que aniran deixant el cel decorat. N'anirem parlant a la xarxa.
8: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
8: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
10: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
6: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
10: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
6: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: 94 Ultra, Talk to You. Aquí a la sintonia de la ràdio, de la nit de festa major, eh? Estem, aquesta setmana és per descansar, eh? Ja està bé de bailoteos, de gresca i xerinola, i ara tornem a la vida quotidiana.
1: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
0: Ariana Grande, Mariah Carey. Yes, and I...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a l'ampliació de la Unió.

0: amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols...

0: diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Tenim aquí ja els tertulians del dimarts, doncs ben ansiosos per poder començar el curs de tertúlia, que sou els que comenceu més tard, ni els de la uni comencen tan tard. Eva Trias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Josep Maria Bernius, bon dia.
2: Bon dia, no és culpa nostra, que
0: no,
2: comencem tan tard,
0: No és culpa meva. I Francesc Gaspar, bon dia.
3: Bon dia.
0: No, és que saps què passa? Que hi havia la festa major, que cap de setmana passat, i
2: s'acumula la feina.
0: El dia 16 hi havia la festa de Sant Cebrià, la festa local. Dic, per començar un dijous, comencem un dilluns, i fem la setmana sencera. I,
2: molt bé.
0: Així us he deixat descansar. I...
2: L'estiu ha anat bé. Molta calor. És el que dèiem ara abans de començar. Tots ens hem preguntat el mateix i és la calor.
0: Ara entenc per què teniu totes ganes de venir a la ràdio.
2: Sí,
0: per la calor,
2: està fresquet aquí.
0: Aquí està fresquet.
3: Aquí és millor, eh? Aquí us conserveu bé.
2: Refugi climàtic. Qui poc es jubilarà mai, aquesta gent aquí? Es conservarà tan ben conservats que
0: estan. Clar, que no caldrà, eh? Perquè estarem aquí amb la pell ben tersa, amb aquesta fresqueta.
2: Exacte, clar que sí.
0: A veure, també fa fresqueta perquè tenim aquests focus tan macos que fan que ens puguin veure a través del Twitch, a través del YouTube, a través de l'Instagram, que déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo us he vist que us heu posat molt guapos,
2: doncs, sí,
0: eh?
2: Sí, perquè si no...
0: Josep Maria s'ha tallat els cabells...
2: Sí, exacte.
0: Amb
2: la setmana passada, dic, haig d'anar a la ràdio dimarts, i escolta...
0: Ens heu també s'ha tallat els cabells...
2: També, sí,
0: també,
2: sí, també, sí.
0: També, tot. Molt bé, molt bé. Jo he vingut sense pentinar, perquè... tant més. Aquest estiu no sé què ha passat d'actualitat, perquè a part de lo de Ceuta jo m'he negat a mirar informatius.
2: Caram,
0: sí.
2: Has fet vaga de...
0: Sí.
2: De televisió, de xarxes també?
0: No, xarxes no, però...
2: No sé què és pitjor, eh?
0: Sí.
3: Així estàs mal informada.
2: Sí, no. Exacte.
0: No sóc conscient, però pensa que els perfils que jo segueixo són d'altre tipus d'informació que no té a veure amb l'actualitat, diguéssim. És molt concret, perquè necessitava fer un break, i és un tema que em sembla interessant. Què està passant en el món, que tot és negatiu? No sé, jo ho he necessitat, aquesta desconnexió. No sé vosaltres si de tant en tant us passa.
2: Jo els 15 dies de vacances realment vaig desconnectar molt, per estar fora, molt.
1: Jo no sé què vol dir fer vacances.
4: Encara.
1: No, perquè els d'aquí final d'any espero poder fer les ferides, perquè de moment desconnectar de poc.
0: I tu, Francesc, has desconnectat de l'actualitat?
3: No.
0: No es pot?
3: No, vaig fer... De vacances vaig fer una setmaneta per intentar desconnectar, però no vaig aconseguir. I ja està. No, tampoc sóc de fer vacances a l'estiu, no m'acaba de convèncer. No seria un bon client
0: de
3: l'Eva.
1: T'entenc, Jo tampoc les faria.
2: Cada vegada és més complicat fer vacances a l'estiu,
1: Sí, molta gent,
2: i molta calor.
1: Saturat, el servei no és igual.
2: Sí.
0: Clar, i aquestes temperatures, ahir també ho comentàvem, clar, fan que... Què pots fer amb tanta calor? Tampoc pots fer massa res, no? Vull dir que a les hores de més calor... pots estar a la ràdio amb l'aire condicionat.
2: No, a casa, a casa, el despatx així és tancat, però és igual, no sé, igualment aquesta calor, anaves ja cansat, dormir malament.
1: Sí, és el que dèiem, ja no descanses.
2: Sí, ja no descanses.
1: No?
2: Jo aquest estiu volia fer un treball d'una cosa, d'ajuntament, allò, d'estar-me 4 o 5 dies a casa tancat, així.
1: Impossible.
0: Clar, perquè la concentració tampoc és la mateixa.
2: Exacte, és que és això, jo no estava concentrat.
1: No, i humor, jo ho deia abans de començar.
2: I l'humor, les ganes...
1: Tan irritables, perquè un dia sense dormir, dos dies sense dormir bé, tres... No? Quan portes diversos dies sense descansar, l'humor ja no és el mateix. I ets tu que estàs de mal humor, és el client que està de mal humor, és la persona que treballa, vull dir, és un conjunt, i costa,
0: Sí, valoració de l'estiu negativa, veig,
1: No,
3: està sobrevalorat.
0: L'estiu està sobrevalorat?
1: Sí, totalment.
0: Ostres, a mi m'agrada perquè vaig a un altre ritme. Perquè els dies són més llargs, no? I...
2: Sí, però, esclar,
1: la
2: calor que feia...
0: Però imagina't aquesta calor, haver d'anar a tal hora, buscar els nens a l'escola, portar els extraescolars, sopar aviat...
1: Però veus, ara estem en un moment que s'està bé.
0: Ara sí.
1: fa calor de dia, la nit podem descansar, no? Al matí t'has de posar el jerseiet, al vespre a vegades també.
0: Jo vaig massa tard al matí, per això no poso el jerseiet.
2: Sí, sí, el temps d'ara a l'agost seria perfecte, sí, almenys per molts de nosaltres.
0: Sí, però bueno, ens toca aguantar-ho, el canvi climàtic...
2: I hem de canviar coses, vull dir, ara parlo com a ajuntament, és que no ens havíem vist, no. I ara penso d'unes activitats que vam fer nosaltres per Sant Pere Figueres, per les festes de Sant Pere, l'acció de pubilles, bars d'ensaires, castellers, tot això, vam estar parlant amb la gent que hem de canviar l'hora.
1: No es pot,
2: s'ha acabat. No pot ser a les 5 de la tarda, els bars d'ensaires. No. Ho vam retrasar mitja hora, però és igual, jo patia per aquella gent.
1: Ja està 2 hores.
2: Després les pubilles, l'endemà amb els castellers també, a les 12 del migdia, a Plaça Catalunya cobert, però estava infernal, vull dir, hem de canviar horaris.
0: Clar, els estius s'haurà de fer tot més tard, més cap al vespre.
2: Sí, com a mínim això.
0: Bueno, ja fa temps que es parla d'una reforma horària, ja vaig traient temes, que amb el tema del canvi horari, perquè em sembla que a finals d'octubre no ens toca. És un tema que sempre parlem aquí, és com, tinc ganes de deixar de parlar-ne, perquè...
2: Els establiments comercials el mateix, jo parlava amb una,
0: que no els dieu entrar ningú, no?
2: Que em deia, a les tardes, ningú a les tardes corria, ningú, no és el centre, vull dir, és l'exterior del centre, diguéssim, que diu, ens hem de, potser, de 8 a 3.
0: Antoni?
4: No, a mi em va estranyar molt perquè jo fa 25-27 anys vaig anar a vacances a Portugal i les botigues tancaven a les 12, obrien a les 8 del matí fins a les 12, tancaven a les 12 i no tornaven a obrir fins a les 6 de la tarda. I obrien de 6 a 10 de la nit.
0: Sí.
4: Perquè
0: sí,
4: és que al migdia estàs a la platja o a la piscina, eh?
2: Clar, és una altra opció.
0: Perquè no es pot aguantar, clar, horari d'estiu, horari d'hivern, no?
2: Sí, sí, això de les 4 jo crec que obrir a les 4 s'haurà d'acabar. També vaig estar pel centre d'Espanya i molts de llocs obrien a les 5, eh? Però molts obrien a les 5, a partir de les 5.
0: Clar, però és molt...
2: I així i tot, Déu-n'hi-do.
0: És complicat també a nivell comercial tota aquesta... Ja dic, si s'estava parlant de reforma horària per tema de conciliació i tot plegat, i encara hem d'avançar i atreçar els rellotges i no hem aconseguit eliminar això...
1: Sí,
0: però
1: depèn on
0: t'estiguis, també. És més complicat, no?
1: Perquè si estàs a la costa com nosaltres, és lògic que la gent a la tarda se'n va a la platja. I què fan després, més tard? Doncs es dutxen, s'arreglen i van a sopar, o van a fer el toc, i van a passejar i miren botigues. Vull dir que depèn la zona, depèn l'època, jo crec que és bastant lògic que les hores fortes tinguem tancat, no?
0: No creieu que tenim uns horaris comercials massa rígids o una regulació massa rígida en aquest aspecte? Em miro un francès com a promoció econòmica que està explicat en aquests temes.
3: Sí, bueno, després el tema seria compaginar.
2: Sí, clar.
3: Compaginar,
2: clar. Exacte.
3: Perquè molts farem de canviar horaris comercials si no canviem horaris de vida.
1: Sí, de laborals, del que fem els altres, tots. Sí, sí.
3: Per tant, hauria d'anar tot plegat, jo crec, la reforma horària.
0: I també s'està parlant
3: de col·legis,
0: clar, ara has tret el tema clau,
2: les escoles. Ara, les escoles, exacte.
0: Les escoles van cap a jornada intensiva, cap a matins i prou.
2: Sí, sí, o climatització o això. El govern de Catalunya vaig sentir que deien que climatitzarien escoles, perquè és clar, és que és infernal el mes de juny.
0: Bueno, és que clar, les han de climatitzar perquè al matí també fa una calor, que al·lucines, també les escoles, dono fe. D'això.
2: Va començar la calor el 20 i pico de maig, no? Vull dir que, per tant...
1: Ha estat
2: llarg. Uf.
0: No, i ara que estic visquent la jornada intensiva escolar del meu fill gran, que ha entrat a l'institut, ostres, no ho sé, si les escoles també han de fer jornada intensiva, les tardes, clar, diuen que és que el problema és l'espai del migdia, no?, que genera molts conflictes...
2: Depèn de les edats, no, també. Vull dir, un batxiller...
0: Bueno, és primer d'ESO.
2: Bueno, ESO, perdó, ESO, ESO, doncs...
0: No ho sé.
2: No?
0: Jo feia tardes a l'institut, sí, i no sí, em vaig sí, pas... Sí, sí, sí. I fins i tot al batxillerat fèiem 3 dies a la tarda i 2 dies intensiu. I no passava res. Clar, sí que és veritat que si fas intensiu t'estalvies tots aquests serveis de menjador, que deu ser també...
1: Va ser una de les causes per les que es va fer, no?
0: A nivell d'institut, no? Clar, però és que també el tema de l'alimentació és un altre tema.
1: No, okay. És un debat important, jo sempre ho dic, quan arriben a 3:15 de la tarda a les 4 a casa, no són hores de dinar,
2: no són hores de dinar,
1: menys per una persona jove, un adolescent.
0: Si t'explico l'hora que va dinar el meu fill.
1: Sí, però no hauria de ser lo normal. No hauria de ser. Això és un debat que hem tingut sovint i sobre la taula, i jo crec que s'han de mirar moltes coses, aquí.
2: Sí.
0: I que hi ha moltes mainades que tenen una bona alimentació o que l'únic àpat més o menys coherent que fan és el del menjador escolar. Aquí si entrem a veure, no?
1: Sí, però passem a 12 anys i amb 12 anys ja és igual si mengen o no mengen, si l'hora és l'hora o no és l'hora, aquí és lo trist. Això que hem parlat alguna vegada, no? Això d'haver avançat, que vagin tan joves també, no? Encara o tan petits, digue-li, a l'institut, això tampoc ens ha ajudat massa.
3: No. No és una errada, penso, per mi.
0: Que vagin als 12 anys.
3: Sí, home. Barrejar nens, perquè són nens de 12 anys, amb ja quasi tiarros de 18, pues...
0: Mira, jo a l'institut aquí a Vilafant ens van explicar que en el pati no es barregen,
3: No, el pati no, però...
0: No, però vull dir que no es veuen. Si no es troben al pati, no es troben tampoc. Primer i segon estan en una zona i els més grans estan en una altra zona. Però igualment...
1: És el canvi de xip, de que passen de l'escola a l'institut.
0: També els de 18 tampoc els trobo tan grans, eh? Ja, també ja t'ho dic, diuen.
1: Home, no, doncs hi ha molta diferència.
0: Sí. Ostres, doncs no sé què dir-te,
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé què dir-te.
1: No, sí. Només parlar d'un nen de 12 anys, sí, que és menor, al final, a un de 18, que ja és major d'edat, i no sé, hi ha diferència,
2: sí,
1: per mi,
2: Sí, exacte. Home,
0: a mi, clar, té la seva part bona, la seva part negativa. També els de 18 poden ajudar els més petits, no? També... que no estem en aquest món ideal meu.
1: No, jo t'anava a dir, és que és una altra generació, és una altra època. Si em sembla que tampoc va així ara, no?
0: Bueno, jo he donat ordres als de 18, 17, 18 de batxillerat que conec, que me'l vigilin.
2: Que vigilin.
0: Sí, perquè per sort aquí a Vilafant tenim una gran cosa, que és l'Espai Jove. I allà es troben tots.
2: Us coneixeu una mica tots, us coneixen ells i així.
0: Clar, i coneixes a més grans, que llavors si l'institut et fa passar alguna cosa, doncs mira, com que coneixes un de tercer que ve a l'Espai Jove, amb tu li tens confiança i si et passa, saps? No sé, també es genera una xarxa, no? que també és important, no? I que a més l'Espai Jove entra a l'institut i això està bé. Jo és que tinc ganes de tornar a l'institut. Vosaltres tornaríeu a l'institut o no?
1: Jo no.
2: No.
0: No?
2: Jo no.
0: Francesc, tu aniries a l'institut, a les barracons, no?
2: No.
0: Home, és intensiu.
2: Ni barracons, no, ni...
0: Ni
1: edificis,
2: una aula
1: de... Ni aules magistrals, deixem-ho córrer.
0: No, sí. Encara no es fan classes magistrals.
1: No ho faria tampoc,
0: No? No. Amb el classroom allà, fer els deures...
2: Hosti, no.
1: I en fem de deures cada dia,
2: sí, exacte,
1: sí.
2: Tots en fem.
1: El que passa que no prenem nota. Si apuntéssim els deures que arribàvem a fer al cap del dia, em sembla
0: això
1: que...
0: Sí.
1: Tenim...
0: I ara que dius, has fet el gest aquest, per qui no ens vegi a través de l'streaming, doncs ha fet el gest d'escriure, sí, l'Eva.
1: Escriure, jo escric encara, paper i boli.
2: Jo també.
0: Vaig obrir el debat, escrivim poc.
3: Hòstia, estàs obrint molt de debats.
2: Sí?
3: 5 minuts,
2: sí.
3: M'estàs atolant.
2: Quin pilot de melons obert.
0: És que com que no me'ls contestes.
2: No sé l'època que s'escriu. Jo crec que l'època de la història que s'escriu més.
1: Jo escric molt,
2: I els missatges? La gent que escriu de WhatsApp?
1: Escriure,
2: és l'època que s'escriu més en la història de la humanitat. Exacte, malament. Totalment. Però s'escriu.
0: Clar, sí, tens raó els missatges.
2: No, és evident.
0: A mà
2: és una altra cosa.
3: A màquina.
2: Bueno, però jo escric a mà.
1: Jo soc molt, de paper i boli.
2: Jo també, reunions, jo paper i boli, el planning que me faig el dia, jo cada també, dia, les coses de fer, vaig tatxant, i quan veig un dia tot tatxat, oh!
1: Quina satisfacció, he acabat el meu llistat.
2: Però passa poc, això!
1: Que es pot fer això!
2: Exacte, te'n vaig sumant, no has fet de tot el que havies previst.
0: Tu no tens paper i boli, i no tatxes.
3: No, jo mira que també era això m'has fet pensar, això de la llista.
2: Sí, sí.
3: Jo feia la llista diària.
2: Sí, cada dia, i tinc una setmanal i una que queda allà de fa anys que vaig tinguent coses d'any.
3: Jo m'anava passant dia a dia i això m'ajudava
2: a
1: anar acabant.
2: Sí, i t'ordena molt.
3: Però vaig decidir ja que no.
2: En canvi, l'agenda sí que faig
3: amb el calendari de l'ordinador.
0: Jo ho faig servir tot.
2: Tens allà tot apuntat. D'allà tot apuntat en el calendar. Uf. Jo apunto moltíssimes coses.
1: Jo tinc les dues agendes,
2: Jo la del calendar...
1: Tinc en paper i llavors tinc...
2: Jo la del paper, agenda de paper, ja no.
3: Després hi ha una aplicació...
1: Perquè un dia que això et falla, estàs venut,
2: Bueno, tens a l'ordinador.
1: I el cap no el fas pensar tant, d'altra manera.
2: No, fas a l'ordinador, sí, amb això tens raó. Però bueno, com que faig el dia, llavors jo aquí em va molt bé, perquè m'avisa...
3: Hi ha una aplicació que jo te la passaré, que també és molt xula, que és tipus com una llibreta, però és digital. És de Microsoft, em penso.
1: I vas agafant també...
3: Sí, a més, allà l'avantatge és que pots afegir arxius, PDFs i pots...
0: Clar, que això també està bé, perquè si has de fer una
3: feina...
0: I vaig
3: descobrir això i la veritat és que, mira, vaig fer el pas digital.
0: Molt bé, està bé. Clar, jo en una feina que vaig tenir hi havia una aplicació o una pàgina, ara no recordo, que allà et podien posar les tasques i anar tatxant així com...
3: Home, dius, això és task,
0: no? To-do.
3: El to-do jo el faig servir. Jo el fem servir per la llista de compres.
0: La llista de compres, veus?
3: Vas apuntant allà tot i després quan vas a comprar tatxes.
2: La llista de compres a la nevera i apuntant demà.
3: Fins fa poc, però mira, escolta'm...
4: I la porto a la butxaca. La llista de la compres, a la butxaca.
0: A veure què has comprat.
4: No, aquest escenari. Avui iré. Quan plegui de l'Ajuntament vaig al súper.
0: Jo l'haig de fer, però la faré per WhatsApp, perquè hi va ell i passaré per WhatsApp.
1: Això és una altra, eh? Perquè agafes aquí una aplicació d'aquestes de veu i li dius això, i te fa la llista, eh?
3: Sí.
0: Clar, però ja no has ni d'escriure, ja ni d'escriure.
3: Tu vas a algun d'aquests dallonsis que dius tu i li dius, mira, vull fer això.
0: Què necessito?
3: Ja
0: estem amb la IA i ja t'ho diu, la llista del que has de comprar. Llavors no pensarem.
1: Ja, és el que jo deia, per això a mi m'agrada escriure, m'agrada...
2: Exacte. I si no, crearem unes ments...
1: Déu-n'hi-do el que hem perdut, eh?
2: Sí, exacte.
1: He dit que abans només de números de telèfon i de matrícules de cotxes, més o menys, ho sabíem tots. Ara, a vegades, t'has de pensar quina matrícula tinc, un cotxe.
0: Saps que no sé si me la sé, la meva.
1: Quan has d'entrar en un parquímetre, llavors és quan has de pensar la matrícula del cotxe.
3: Jo la tinc al mòbil.
4: I ara també me la deixo al mòbil.
0: No te la saps?
4: Per si de cas.
0: Jo perquè tinc l'aplicació de la zona blava, llavors entro tot allà que tinc les matrícules.
1: Tens guardada, clar, és el que vaig fer jo.
3: Tens l'aplicació de la zona blava.
0: Sí. Sí. I és que, clar, va passar això que va dir, ostres, no em sé les lletres.
3: Em van fotre una multa, eh?
0: Per què?
3: Perquè jo era molt espavilat. Jo anava allà al parquímetre i m'inventava la matrícula, taca, taca, taca, tal, pum. I no, mai m'havia passat res. I un dia vaig i me trobo una multa. I li dic, i clar, vaig trucar, escolta, que m'ha posat una multa i tinc el tiquet. I me diu la seva matrícula tal. I quina matrícula posa en el tiquet?
0: Tal.
3: Dic, vale, gràcies.
1: Ara per això la porta.
0: Però bueno, havies pagat igual. Vull dir,
3: sí,
2: però és que està regulat electrònicament pel matrícula. I clar,
3: per cert, això és de Figueres.
2: Sí,
3: per cert, contribuït a les arques municipals.
0: Home, molt bé, així m'agrada contribuint aquí.
2: Clar, si t'inventes...
0: No. Has reconegut que no ho feia.
2: És com abans, que si tenies el paper ja està,
3: no, ara...
2: Llavors hi havia la picaresca de papers que eren vells, que si no s'hi miraven bé, la gent que se'ls passava...
0: Ah, que es feia això?
2: Sí, jo de passar-ho sí que ho havia fet, de dir, me queda un quart d'hora, no vols pas, tal...
1: T'anaves, jo que entrava darrere, li
2: donaves.
0: Jo soc molt noble i no feia això.
2: Bueno,
3: però eres noble amb el darrere.
2: Sí, li donaves.
1: Però si tu ara te'n vas i resulta que encara et queda mitja hora de pàrquing, el senyor que es va aparcar en el teu lloc li dius, el vol aprofitar? I el senyor aprofita aquella mitja hora, doncs fantàstic.
2: Era abans,
1: sí. Era fantàstic.
0: Perquè ara va per matrícula, clar.
2: Sí, ara va per matrícula.
1: I encara hi havia aquesta bona fe.
2: Exacte.
0: Existeix la bona fe, encara?
4: Jo, després de 2 anys estudiant com treure el tiquet, perquè clar, molta gent et trobes que no sap allò de posar la matrícula, ara estem una mica... suposo que espavilats, no? Però quan et canvien el parquímetre, posen el d'això, jo m'he trobat molta gent allà davant i no té ni idea de com posar la matrícula, de què ha de fer per treure el tiquet.
2: Jo també m'hi he trobat, sí.
0: Això és un altre tema.
4: Perquè... cada vegada és una mica més complicat tot, i a més, això que diguem del salt digital, sí que volem fer el salt digital, però la gent gran... I jo en tinc 61 ja, però la gent més gran...
2: No, coses molt bàsiques, coses molt bàsiques.
1: I no tan gran, eh? A vegades hi ha gent que té dificultats, en veritat. Dius, no és fàcil, eh?
2: I
1: tu dius l'aplicació, però abans tu no... Tu, perquè ho tens més per mà, però depèn qui, haver-se de baixar l'aplicació, posar-hi les dades. Llavors, una altra cosa, has de posar dades també personals, has de posar la teva targeta, és que hi ha moltes coses que dius, no, tothom està disposat a fer això. I llavors, vés a pagar i que es pugui pagar moneda, que això és una altra, ara ja hi ha molts llocs que o targeta o no pagues.
0: Tu tens monedes?
1: Jo sí.
4: No, sempre i una altra cosa.
2: Jo sí.
1: Des que hi va haver la pagada aquella, sempre porto algo.
4: Jo sempre he portat algo.
0: Perquè m'ho gasto.
4: Sempre. Hi ha una altra cosa que és l'aplicació a Figueres. Però si tu te'n vas a un altre municipi,
1: una altra aplicació. Jo tinc la de Figueres, tinc la de l'Escala, saps? Vaig de
3: sol. Has d'anar traient diners,
0: Has d'anar traient diners.
3: El secret, si te'ls gastes, és
1: anar traient més, clar. Has d'anar al caixer.
3: Dius-me'ls a gasto. Bueno, és que tens que anar traient diners.
0: Sí.
3: No tens una butxaca del Doraemon.
0: No. No, però saps què passa? Que haig d'anar al caixer.
3: Sí, sí, clar.
0: I és molt lluny.
3: Ah, també pots obrir un altre meló
2: sobre els caixers,
4: els caixers i els municipis.
1: Sí, Vilafant
2: no té cap caixer, no?
1: Hem de tornar.
2: Vilafant no té cap caixer.
0: Vilafant no té cap caixer.
1: Hem de tornar a cobrar tots.
0: Aquest és un problema que tinc.
3: Figueres havia tampoc de cap,
2: i cada vegada n'hi ha menys. O centralitzats, molt centralitzats.
0: Jo abans anava...
3: I aquí podem anar a parar al negoci dels bancs.
0: Perfecte. Em sembla fantàstic, Francesc. Doncs vinga.
2: Que el Banc de Bilbao, per exemple, en té 5 caixers. Però tots allò mateix.
0: Qui té la resposta, això?
3: Suposo que els senyors aquests que es reuneixen i per dir que han guanyat no sé quants mils de milions, doncs...
0: I a més, cada cop oferim menys serveis, perquè és que, esclar...
1: Ho fem de nosaltres.
0: No, és que un familiar meu me va escriure l'altre dia, diu, és que mira, passaré avui pel banc, quan arribi, i preguntaré això. És que no li van deixar fer la consulta. Per què has d'anar-hi de tal hora a tal hora? Perdona?
1: I si no tens la gent virtual, si és que tot
2: bancs,
1: ho fem
2: sí,
1: igual.
2: Però
1: és que
2: bé,
1: la feina te l'has de fer.
0: Qui és el client aquí?
2: L'assessor virtual i consulto coses, sí. Bueno, virtual no, és una persona física.
0: Però i si tu en aquest moment estàs allà i necessites fer una consulta, no pots fer-ho perquè és de tal hora.
2: No, cita. A veure, l'ideal és cita prèvia, amb un banc, ara.
0: Sí, però...
2: Llavors sí que la tens.
4: L'assessor virtual hi ha una trampa, perquè clar, molta gent diu, és que li faig una consulta i tarda... hores o un dia a contestar-me. Vosaltres quan feu la consulta, el titular és: vull demanar un préstec. Als 5 minuts s'estan trucant.
1: No, als 5 minuts no, en un minut.
4: En un minut et truquen. Escolti, vostè volia un préstec?
1: Detecta préstec i en el minut s'estan
2: ja
1: trucant.
2: Exacte, ja
1: són paraules aquestes, sí.
2: Llum vermell, allò...
1: En canvi, si tu li dius retirar diners, ja no.
2: No.
1: Fa veure que no es queda allà penjat pensant.
4: Però això passa, perdona, amb les assegurances de cotxes. Si tu vols trucar amb una empresa d'assegurança de cotxes i te surt allò la màquina aquella, què vol fer i tot això, tu posi contratar seguro para 10 cotxes. Un minut i tens la trucada.
0: Però si clar, no deixen de ser els teus allà, diners. O sigui, si tu vols retirar els teus diners o vols fer una consulta sobre els teus diners... Per què? No sé, és que és bastant
3: perquè
0: surrealista.
3: Perquè depenent tant dels bancs, a nivell de tot tipus de... tots els pagaments i tot es fa a través de...
1: És el que jo deia, hem de tornar al metàl·lic, hem de tornar a cobrar...
3: Que tenen enganxat.
1: Va, ho has de fer tot pel banc, és que no pots fer res.
3: Ja d'entrada, quan tu vas amb una feina, el primer que et demanen, o el segon o el tercer, què és?
0: La compte bancària.
3: Sí, és clar. A partir d'aquí...
1: Sí, sí.
0: Si no tens compte bancària, no et poden ingressar la nòmina, llavors no et paguen.
3: Ja està, el banc té... Els bancs poden fer el que vulguin després.
0: Sí, que els més poderosos són els bancs.
3: No sé si són els més, però deuen estar entre el top 10, segur, no?
0: Clar, però...
3: Perquè, a més, deuen també deixar diners segons qui...
0: Clar.
2: Bueno, i els que tenen una anàlisi de la situació més clara, vull dir, de tothom, almenys de qui té de despeses, tipus de despesa, dies de despesa...
0: Tot supercontrolat.
1: Tot supercontrolat. Deia, ningú està, a mi no m'agrada
0: que et controlin.
1: Jo l'altre dia ho deia, no sé qui parlava, que dic, ara començo una altra vegada més diners en efectiu. I em deia, per què? Dic, perquè estic cansada que a final de mes t'arribi aquí el resum, no? De lo que has gastat en cada cosa. Lo que has gastat en restaurant, lo que has gastat en roba, en farmàcia.
3: Sí. Saben,
1: què n'han de fer?
3: Saben molt de la teva vida.
1: Ni jo m'he plantejat el que he gastat aquest mes amb això i vosaltres aquí m'esteu fent el tallant.
3: Jo estic per, ja, els propers Nadals, convidar l'assessora personal a casa.
1: Sí, no, perquè és part de la família.
4: Coneix tant de la teva vida.
3: Vine, ja,
1: tant per tant, clar que sí.
2: Coneix tot.
0: Clar, i cada cop tot és més complicat, no? Si la iaia et vol donar 50 euros, ha de fer és una donació, i ja estic exigelant molt, no? Però...
2: Bueno. Ara et fa un viso, ara t'ha de fer un viso.
0: No, la meva iaia té 92 anys.
2: Vale.
3: Espera't que el dels visums ja...
1: També.
0: Ja ho controlarà.
2: Sí, jo també veig que això...
1: Ja han començat a...
0: Sí, se'ls està escapant un fil de negoci.
1: No, ja estan començant a controlar, Els autònoms que comencen a rebre diners en efectiu, si veuen que en reps gaires, ja estan a sobre, també,
0: És que, esclar, no pots escapar de cap manera. Clar, tornar a l'efectiu... com diu l'Eva,
1: home, hi ha coses que dius millor, no? Això que deia jo ara.
0: Sí, però com pots tornar l'efectiu quan, no sé, jo per anar a treure diners haig d'anar al centre de Figueres, que evidentment hi vaig amb cotxe.
1: Doncs què fa la gent gran quan cobren? Van tot a treure diners i ja tenen,
0: sí, clar,
1: no?
0: Però no puc treure tot, perquè clar, si me cobren el seguro de vida, no sé què, no sé quant,
3: vas a deixar. Vas a pagar, abans una de les feines de la...
0: Eren a pagar.
3: Jo me'n recordo que a casa...
0: Sí, anem a pagar de l'aigua.
2: Ah, sí.
1: Sí, sí,
2: sí que es feia això.
0: Ara està tot domiciliat.
2: Clar,
0: anar a pagar la contribució, jo me'n recordo.
3: Clar, perquè t'han venut, perquè és veritat. Hòstia, no cal que vagis enlloc, tu, tranquil.
2: Més còmode.
3: Més còmode. Hòstia, pues, sí que és veritat, no? Però després ja, tot darrere, ja tot l'altre, no?
0: Clar, és el preu a pagar per aquesta, sí, comoditat, sí, vols dir. Sí.
4: És que no els interessa, perquè abans tu anaves a la Hidro, i la Hidro a Figueres, per posar un exemple, tenia 100 treballadors, sí, o 200. Ah, clar, no n'hi ha ni un. I si això ho multipliques per tot, per cada ciutat de Catalunya, ja no he dit tot Espanya, imagineu-vos els llocs de feina que s'han perdut. Les benzineres, igual. Tot això que va automàtic, igual. Vas perdent. I ara tu vas a qualsevol... Sí, però tu vas a la Seguretat, exacte, Social, a treure't el carnet de conduir, a renovar-lo, qualsevol cosa has de demanar cita.
3: Jo crec que arribarà un moment que ens pagarà, que pagaran per viure, ja està.
0: Clar, això t'anava a dir, va en contra del... Si cada cop es destrueixen més llocs de treball, es perd poder adquisitiu. Llavors, com que estem en un món capitalista, que el que vol és que consumim, si no hi ha poder adquisitiu, no podem consumir.
3: Per això, sí.
0: La cosa fa una mica aigües, no?
3: Les màquines hauran de contribuir a Hisenda per poder-nos pagar nosaltres, per poder gastar el que facin les màquines.
0: Ostres, no m'agrada gaire, però... I què farem els humans?
3: No, el càmping de l'Eva.
1: Això, no, uns treballar i els altres viure, no? Uns treballar, sí, que això sense,
2: ah, sí,
1: treballar,
2: sí,
1: ja,
2: sí,
1: està.
2: Sí, sí, sí,
0: però...
2: sí, arribarem a això.
0: Bueno, jo entenc que potser...
2: O treballar amb menys hores, moltes menys hores, moltes o menys només hores, dies.
3: Sí, ara fora broma, jo crec que...
2: Sí, o millor 3 dies a la setmana, així, sí.
0: Mira, que semblava impossible fa... 2-3 anys,
2: ja
0: que parlàvem de la setmana
2: dies,
0: de 4 dies.
2: Hi ha algunes coses de 4. Algú ja comença a fer 4 dies, vull dir.
0: Sí, bueno, això...
2: Pocs. Però bueno.
0: Clar, però...
2: O 4 són... dies i el cinquè teletreball. Això sí que n'hi ha.
4: Tot allò que sigui...
3: El teletreball, qui ho hagués dit?
0: Qui ho hagués dit, sí.
4: Tot allò que siguin feines rutinàries, com per exemple que està en una fàbrica que passa la cinta i aquesta caixa la poso aquí, aquesta la poso... Tot això serà robotitzat, eh? Les feines més de pensar, més de moure, jo què sé, periodisme, gent així, sí. Però ara veiem, per exemple, si anem aquí a Vilafant, veus la brigada que va amb un vehicle que va netejant els carrers. Això, no, amb el temps, serà un vehicle sense conductor. I no tardarem gaire, eh?
3: Bueno, no posis exemples.
2: No ho sé.
1: Que la gent sense ciutats grans, sisplau.
0: Ciutats grans, primer Figueres. Quan passi a Figueres, llavors ja patirem.
2: I això del cotxe sense conductor,
0: no,
2: uf, no, gens.
1: No, però
2: gens.
1: Potser si ara amb un camió i anava
2: si
1: el conductor
2: hi ha accident,
1: mes,
2: ja. Doncs, imagina't el sense. Exacte, imagina't el sense.
0: Home, potser serà més perfecte que el conductor, bueno, perquè no es distraurà.
2: Sí, sí.
0: No, però mal.
2: Anirà la connexió, anirà no sé què.
0: Això sí.
2: La pagada digital i què faran tots els cotxes.
1: Però menys personal també, perquè amb un camió d'aquests, encara que hi vagi el xofer, poder no necessita portar dues persones més, no?
2: No, això també.
1: Llavors
2: això
1: amb una
2: cert,
1: persona només
2: cert
1: es farà,
2: sí,
1: que això també,
2: sí,
1: i ja es,
2: bueno,
1: fa algunes
2: passa
1: coses.
2: Com les, sí,
0: però
2: les
0: els humans
2: abans eren
0: per
2: sempre
0: exemple
2: dos o tres, jo havia vist tres persones.
1: I ara moltes vegades, clar, veus el
2: una
1: xofer i ja està.
2: Sí, sí,
1: eh?
0: Però jo crec que els humans necessitaran fer alguna cosa. Tu dius viure, vale, viure, què vol dir viure? Perquè és clar, en francès suposo que deu voler dir una cosa, per mi deu voler dir una altra, per l'Eva una altra.
2: Aquí estem obrint un altre meló.
0: Clar.
2: Clar.
1: Quants melons,
2: el control de la gent.
0: Farem una Macedònia.
3: Això ho fas amb tots els altres dies, sí, de tertúlia?
1: No, no, això ho ha fet amb nosaltres només. Oh. Perquè sap que hi ha recursos.
0: Sou especials.
2: Aquí hi ha el problema. Si la gent té temps, la gent pot pensar. I pensar, per segons qui o per segons què, és dolent. Per tant, per això cal hipnotitzar la gent amb
3: Netflix,
2: xarxes, amb Netflix, amb no sé què, tot.
1: Però és que ara amb l'IA ja no haurem ni de pensar.
2: Exacte, més a més, sí.
1: A més
2: només
1: a més
2: ens faltava això.
1: Jo l'altre dia ho deia, és molt trist, però és que sí, al final no haurem ni de pensar. No haurem ni de pensar. Ja hi haurà qui pensi, no?
2: Sí, sí,
1: però no tothom,
2: sí, sí,
1: pensarà.
4: Recordeu que el govern acaba d'anunciar 450 euros d'ajuda per als fills que viuen amb els pares.
0: Pels fills que viuen amb els pares, sí, però que majors d'edat?
4: No ho sé. No ho sé, però volen donar una paga als fills que viuen amb els pares.
0: Uau.
4: No sé si anar-me a casa meva ja, bueno, trucar a la meva mare.
0: Bueno, mira. Ostres, jo no ho faria, veus?
3: Jo tinc una filla encara que viu amb mi, que això m'interessa.
4: Sí, però seran per ella els calés, no pas per tu,
3: Sí, ja no m'interessa.
0: Bueno, però si...
3: Però si és en sèrio, això, dius?
1: Sé que ho deia.
0: No, no és el diario.chiste.com, no? Vale, ens ho creiem, no sé. Però que sí que haurà d'haver-hi un ingrés... Sí,
3: vitalici, no, d'aquests...
0: Clar, perquè si no pots treballar...
1: Ja, però...
4: Va, una bona notícia abans de la publicitat. Va. Recordeu que a partir de l'1 de gener d'aquest any 2027, la nòmina, sigueu autònoms, empresaris, el que sigui, assalariats, funcionaris, us baixarà un 1%, perquè aquest 1% anirà destinat a la hucha de les pensiones.
0: Ah.
4: Recordeu.
0: Sí, i
3: ets especialista en donar notícies.
1: Sí, desagradables,
0: sí. Però, clar, ens baixarà un 1%, segons diu ell, però els preus han pujat un no sé quants percent.
2: Exacte.
0: Ah.
2: Bueno, llavors també hi haurà la puja de sous i la tinguis.
4: Sí, pugen un 4%, et retenen un 3% d'IRPF, que va a Hisenda directament, i l'1% que et treu va a l'hucha de les pensiones. O sigui que el 4% que et pugin no el veuràs, com aquell que diu.
1: Fem mitja part, eh?
0: Sí. Pausa per la publicitat, anem a tallar els melons i ens els menjarem a la segona part. Vinga, va, fins ara mateix.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
8: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
11: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour. Fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ens hi tornem a posar aquí en el món postapocalíptic que vindrà, o potser hi haurà un catacrac i no passarà això de que les màquines prenguin el poder, la intel·ligència artificial caurà perquè no tindrà prou energia, no? Potser?
1: Sempre ha passat, no? La història de la humanitat, quan hi ha hagut a vegades aquests, o aquestes pandèmies, o aquestes guerres, o aquestes no sé què, no? Per...
2: Ve alguna cosa que s'ho desmunta tot.
3: Sí, pum, s'ho desmunta.
0: La vida és així, no?
2: Però, bueno, tornem a enganxar-nos ràpid, eh?
3: Sí, sí.
2: Amb el Covid, no?
3: Ah, exacte.
0: Sí, que són tantes coses,
3: exacte,
0: que havíem d'aprendre.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I ja no se'n recordem, pràcticament.
3: No, i no fa
2: quan
3: tant.
2: Quan veus alguna fotografia, no? Que no fa tant.
3: Ah, sí.
2: Això va ser l'època del Covid, sí, però ja ho vivim, sí, com... Sí. I com si no hagués de tornar a passar, no?
0: Home, jo m'he promès a mi mateixa no tornar-me a angoixar tant per no poder fer segons quines coses, no? Jo crec que potser alguna cosa n'hem après, no? O no?
2: Sí, esclar, era una cosa que no havia...
0: El teletreball.
3: Sí, el teletreball.
0: No?
3: Teletreball.
0: Teletreball, no? Creus que pensaves que aniria més després de la pandèmia?
3: O... No.
0: Que no s'ha quedat prou?
3: No sé si és efectiu, diguéssim.
0: No saps si és efectiu, o sigui... Vale.
2: Jo trobava a faltar molt la relació amb les persones, perquè les reunions i tot, que els fèiem virtual, sí. Aquí la ràdio la podíem fer virtual, hi ha moltes coses que dius, les podies fer, no? Però no és el mateix,
3: no.
2: El caliu aquest que tens, el que et vegis, no? I hi ha coses que me n'alegro que no s'hagin quedat, també ho dic, perquè ara passa, a vegades fas algun curs online o fas alguna cosa online i dius, és com molt fred,
3: és
2: no?
3: Molt fred.
2: Ja no m'agrada, m'agrada trobar-me amb la gent, no? Una altra vegada.
3: També
0: hi ha coses que a nivell de relacions socials, no? O coses que feies per compromís, que el Covid ha anat bé per aprendre a dir que no. No sé, vosaltres us passava, a mi em passa molt. Coses que feien per compromís o...
3: Com quina?
0: Dinars familiars, per exemple. Amb el Covid, doncs mira, com que no es podia, doncs ja s'ha perdut com aquesta freqüència, i aquesta freqüència, doncs...
3: Ah, doncs a mi m'agrada els dinars familiars.
0: A mi sí, però cada setmana obligatòriament no.
2: No, clar,
3: això no.
0: Ara
3: també depèn de la família. Sí, és clar, depèn de la família, dels cunyats, dels cunyades...
2: Depèn
3: d'això.
2: Si es fa a casa teu o es fa a casa d'algú altre, això canvia molt, eh?
0: Si toca rentar el plat
2: i fer el dinar tu, no? Clar, canvia molt, eh?
0: No, però
3: bueno. Moltes variables aquí.
0: Les relacions socials, bueno, alguna cosa hem après, no?
3: Sí. Lo dels confinaments, per exemple, en deien una gent de bombers, deien que ara els confinaments la gent és molt obedient,
0: sí.
3: D'acord, que és un poble i unes hores i tal, però vull dir que abans de la pandèmia un confinament, clar, la gent no ho entenia, tancar-te a casa, perquè m'has de tancar, que no puguis sortir, que no sé què, i ara és assimilat que t'has d'estar confinat, has d'estar a casa X hores, un dia o dos o mig, això sí que és una cosa, un hàbit que hem
0: après. I es parlava molt de que hauríem après també el tema d'hàbits doncs d'higiene o de no contagiar els altres, que parlàvem molt, no? Que el Japó, els japonesos, quan estan malalts ja es posen la mascareta per protegir els altres, això no ho hem après, eh? Em sembla.
2: Hi ha gent que sí, no? Que ho fa.
0: Sí,
3: encara veus algun de tant en quant, no? Però no gaire.
2: I el tema higiene, jo amb les mans ho dic.
3: Jo també, amb les mans. Jo també.
2: Jo també. Vaig a reconèixer que poder abans no m'hi fixava tant i he agafat un hàbit que ja és normal.
3: Sí, és veritat. I tinc gels d'aquests.
0: Tu tenies la mania de rentar-te les mans.
3: Sí, no sé. No, jo també, però per exemple, a casa sempre, però ja, quan eres a fora, vas a un restaurant, canviar un restaurant, i l'altre dia també un company
2: ho
3: també.
2: Deia.
3: Anem a rentar, i dic, sí, has agafat ja aquest hàbit, no?
2: Sí,
3: necessites.
2: Sí.
0: Jo veus, no... Me'ls arrento una mica més, però no tant.
3: Sí.
0: Clar, i també deien això, no, que no ens havíem immunitzat. Jo sí que vaig notar agafar després del Covid moltes coses que no havia tingut mai. No sé si vosaltres us va passar, i que el nostre sistema immunitari doncs ha hagut doncs això, d'infectar-se, de lo que no es havia infectat, perquè havia
2: protegit. Ha sigut sempre això, no?
3: Sí,
2: vull dir,
3: no?
2: Que vas creant al final defenses a base d'agafar infeccions i coses que podíem no eren tan conscients.
0: Jo mai de la vida havia tingut bronquitis, i després del Covid em vaig tenir dos...
2: Que també anem canviant, eh?
3: També.
0: Ja sé que mireu que m'he fet gran.
3: Els anys van sumant,
0: exacte. Ja sé que mireu que m'he fet gran.
1: A mi mai m'havien fet mal els ulls.
2: Veus?
3: Clar, jo a l'esquena. I jo a l'esquena, jo també, aquí darrere.
0: Això és perquè vas estar tancat, no has fet exercici.
2: Clar, veus?
1: No, o podies per la vacuna que portava
2: això,
1: el microxip.
2: Això, això també
3: ho diuen. Ah, sí, també. Sí, sí,
2: el microxip que van posar. Sí. Que deia, s'haurà de fer malbé els genolls perquè així es tindrà feina algú.
1: No, això, o el fabricat de les protecines.
2: De les protecines, clar, clar, clar. És que era una conspiració absoluta, eh?
0: M'encanta que et posis conspiranoic. No, però que jo crec, en el meu cas, el tema de les bronquitis que vaig tenir van ser just després i dos de bastant seguides i no n'he tingut més, eh? Potser és que havia d'haver-me infectat i no hagués anat a tant, no? No ho sé.
3: No sé.
0: Això de portar la mascareta té les seves coses bones i les seves coses...
1: Bueno, l'hivern, primer hivern va baixar la grip.
3: I tant,
0: sí.
3: I tant. I els refredats i tot això.
0: Però per això et dic que no sé si n'hem après perquè tampoc, no?
3: Bueno, no, hauria de ser un hàbit col·lectiu, tornar a prendre aquest hàbit col·lectiu, jo ho sé, de l'hivern,
1: en èpoques de grips,
3: exactament, èpoques de grips, sí. Doncs tots anar amb mascareta a treballar.
2: Però és bastant desagradable.
3: Sí, jo ho sé, exacte, parlar.
2: Quan ho vàrem fer tots era per força, sí, que es
3: havia de
2: fer
3: això, sí, no? Sí, jo també però, ho veig, que és molt...
2: I respirar aquí tot el dia així sí, tapat, és molt no sé si era gaire sí, bo.
0: Però jo entenc que el que ha de portar la mascareta és el que està refredat o que té símptomes, se suposa, no? No tots, si tu estàs sa... Passa que, clar, a vegades no saps ja si tens mocs de l'al·lèrgia, si estàs refredat, o no si és Covid, està... o si és grip, no saps on està la línia, tampoc, no? Perquè tampoc som experts. És complicat. Jo hauria d'anar amb mascareta sempre, perquè mucositat en tinc sempre. Clar, i no sé si tenim aquest sentiment de col·lectivitat. Tu ara parlaves del col·lectiu. Va, un altre meló.
1: No sé.
2: Bueno, les cares que posa, allò que obriu meló, vull obrir un préssec o ara, una cinta.
3: Sí, perquè tenim un empatx de melons.
1: M'he malfiat, com ja no has dit els temes. De...
2: Sí, hem pensat, ai,
1: tu,
2: ai,
1: ja
3: ah,
1: ja
3: sí, és veritat.
2: No, és del primer dia. Quin batibull
1: que hi haurà aquí. Jo també vaig pensar, ui, demà.
0: Per escalfar una mica la cosa, el dimarts que ve ja hi haurà ordre del dia. Sí. Prometo fer els deures i renxo.
1: Ens has de guiar una miqueta.
0: Sí, sóc el vostre pastor, sí, no? Sí. No, però és més divertit així, no?
1: Bueno, no sé, qui ens escolta, no sé si us està passant molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, ho deu pensar, Déu-n'hi-do aquests...
0: O sigui, els que ens estan veient, que facin algun comentari a les xarxes socials i així ho sabem, una mica de feedback, no sé si el podem tenir, però està bé, no? A mi això, aquesta pregunta me la faig sovint, tenim concepte de col·lectivitat? O sigui... allò de mentre jo vagi bé se m'enfumen els altres, com és? Anda yo caliente
3: i ríes a la gente. Hi ha molt d'individualisme, sí, cert, en la societat és així, vull dir.
1: Tothom mira...
3: Sí que és veritat que amb coses puntuals potser llavors sí que genera un sentiment més de col·lectivitat, no? Reaccions amb temes concrets.
2: Sí,
3: temes concrets.
0: Clar, per exemple, tornant al tema dels bancs que dèieu abans, mireu, els arrafats, els melons, potser com a col·lectiu hauríem de mirar, ostres, ens interessa o no ens interessa? Si ens ajuntem tots contra els bancs, col·lectivament, no?
1: Massa feina.
0: Massa feina.
1: Seria massa feina, sí.
0: D'unir-nos col·lectivament per anar contra un Goliat.
1: Depèn de, tampoc hi ha lideratges. Bons lideratges.
3: No, i aquesta hipnotització que dèiem.
1: Clar.
3: De molts segments socials, sí. Tipus de gent i així, que, bueno, sí, però... no es mobilitzaran.
2: No, i depèn la causa, no? Jo crec que depèn quina causa. Sembla que tots som com més solidaris, ens podem afegir, i depèn què és. Són lluites que mira que ho faci un altre, no?
3: Sí, exacte.
0: L'habitatge, per exemple.
3: També.
0: A mi em sorprèn, no? Que no... No, jo no sé, és una cosa que preocupa i és un problema. Però no ens ajuntem per... No sortim al carrer a protestar.
1: I l'augment del cost de vida.
0: Exacte.
3: La gasolina 2 euros en aquests moments.
0: Sí, hi ha una sèrie de el tancament de caixers automàtics.
1: Sí, no, una sèrie d'aquestes que sí que donarien per dir tu fins aquí. Però suposo que és el que deia en Josep Maria, que estem una mica hipnotitzats. Amb...
2: I qui es tira de la causa?
1: Clar, i no tenim uns referents que puguem... Perquè per estirar de la causa els tens que tindre...
3: Sí, has de tenir...
1: Has de tenir les idees molt ben clares. No? I no potser manquen aquest tipus de líders, no?
0: Fa falta lideratge.
1: Sí, jo estic convençut que sí.
3: I tant. Sí, que a tots nivells, jo crec que...
1: Sí, sí, a tots nivells, sí.
3: Tots nivells.
1: Ara saltem polítics.
0: Ara saltem a la política, va.
3: Política, internacionalment... Tot. Hauria d'haver-hi un líder que...
0: Home, però mira, tenim en Donald Trump...
3: Bueno, no? Jo anava a dir que hauria d'haver-hi un líder que fos el contralíder d'en Trump. I no hi és. Vull dir, no trobem líders europeus que diguis... Mira, aquest sí que és un referent liberal, en fi, el que sigui, socialdemòcrata i tal, és un referent.
0: L'Angela Merkel ho era...
3: Jo crec que sí.
1: Sí.
3: Crec que l'Angela, sí.
0: Estic aquí pensant en algun més actual, però...
1: Dels últims líders.
3: Sí, segurament dels últims líders, exacte. Era allò... Una persona que, pum!
0: Hauria de sortir una Margaret Thatcher?
3: Home, tampoc.
1: Bueno, també era una líder, però clar, sí, era una líder que...
0: Cap, liberal. Però,
3: bueno, Merkel, però... ja m'han fet...
0: Sí, a nivell d'estalvi, la Merkel era molt catalana, en aquest
3: aspecte. Sí, això sí, eh?
0: Sí. El de no gastar,
3: sí,
0: ho tenia ben entès.
1: Bueno, perquè
0: sí.
1: Alemanya ho va passar molt malament.
3: Sí, esclar, exacte.
1: I n'ha après, però bueno...
0: Clar, aquí no sé si n'aprenem, perquè estem a destajo, que diuen en castellà, i no sé.
2: Però és que aquí no hi ha cap problema.
0: Ah, no hi ha cap problema.
2: No, tot va bé.
0: Sí?
3: Sí, sí, tot funciona.
0: Deies que tenies una filla que viu a casa teu.
2: Per això, mira, ara tindrà una ajuda, a més. Sí. Si tot va bé, no? Jo quan tinc dos, tindré dues ajudes.
0: Però, no sé, la teva filla, si és que vol, perquè està molt bé a casa teu, o potser és que no pot.
2: Però ha estat una mica al final, no?
1: Però sí que és veritat que els costa molt a un nano joves. El que nosaltres vam fer, no sé, jo me recordo que en pocs anys ja vaig independentitzar-me, vull dir, ara és molt difícil.
0: Sol.
1: Ja en parella ja és molt complicat.
3: Sí.
1: Però sol, allò de dir, bueno, agafo un piset petit, res, un estudi.
0: Impossible.
1: Amb el sou que tenen. I la precarietat que hi ha.
0: I el problema no és el sou, el problema és el que demanen pels lloguers.
2: Sí.
1: Sí.
0: Que està descompensat.
4: Però és que el problema va més enllà, perquè el problema
0: també
4: està...
0: També té fins a casa, eh?
4: No, el problema va més enllà perquè no hi ha gent per treballar. O sigui, i si tu ets ara un empresari i vols fer un bloc de pisos, primera, que es dispara el preu del material i el preu de lo que sigui, però és que després tampoc trobes gent per treballar. No hi ha paletes, manobres, no hi ha gent com abans. Que sàpiguen de la feina, pots trobar gent per treballar, però que sàpiguen de la feina com abans, tampoc et pensis que hi ha gaire gent, i és un gran problema,
2: Però això passa amb tot, perquè hi vaig anar al taller mecànic, portava el cotxe i m'ho deien, que els mecànics cada vegada estan més cotitzats. Mecànics, i ara que ja s'ha barrejat els cotxes elèctrics i tot això, clar, em deien és que...
1: I com pot ser que en un país que hem passat de...
2: Però no en tenim,
1: en pocs anys a tindre 8 milions, no tenim ara?
2: Sí. No hi hagi professionals.
1: No hi hagi. O sigui, tenim més gent que mai, però en canvi no tenim professionals.
0: Pues llavors falta la formació, no?
2: Totalment.
3: Bueno, potser formació n'hi ha, potser falta la vocació de ser emprenedor, de dedicar-hi,
0: no,
3: de posar-hi hores.
0: Tampoc,
3: de posar-hi hores. Home, si, aviam, un mecànic o un lampista, que ho conec pel meu fill... Si ets emprenedor...
0: Ah, el teu fill és lampista?
3: Sí. Si ets emprenedor, té feina que
2: no se l'acaba.
3: I llavors és això, vull dir que si tu ets emprenedor, si tu ets bo, si tu ets professional, home, jo crec que ja en tindràs de feina, segur, segur.
0: Clar, el problema...
3: Vull dir, és... Ara has de tenir aquesta voluntat, aquest esforç, no allò de treballar de les teves 8 hores, o les teves 7 hores...
2: Totalment.
3: O no sé què, o... No, esclar.
0: Clar, jo... Potser no és que falti formació, potser falta cultura de l'esforç.
3: Ara.
2: No, això està claríssim.
3: Això, sí.
2: Això no, jo crec que la part davant.
3: Evidentment.
0: No, vull dir que no
3: s'ensenya. Hem creat una societat del lleure, de l'oci, que està bé, però bueno, fins a certs límits, no? Això de les només 8 hores, o no treballar dissabtes i diumenges, bueno, ja faràs festa dilluns i dimarts, o tal. No.
1: Jo
3: això n'hi ha molta,
1: sí,
3: molta casuística.
1: Jo també passa que jo crec que... com sempre a la vida, no? Hem passat d'un extrem a l'altre. Vull dir, nosaltres a l'època nostra,
3: sí,
1: tot era buscar una feina i tu, si te diuen que fas això, fas
3: també
1: això.
3: També tens raó, i si cobres...
1: I hores que
2: si pots
1: falten,
2: fer dos de feina, és millor.
1: Sí. I ara també, també. Ja no us han après més.
3: També és veritat.
0: Bueno, perquè en part també és cuidar-se.
3: Anem d'un extrem a l'altre.
1: Bueno, vale, sí, jo tinc que treballar per guanyar-me la vida, però jo tinc que treballar per viure, no visc per treballar. Que abans nosaltres podíem...
3: Sí.
0: Pecava el de l'altre extrem, no?
3: Sí.
0: Clar, el problema és que que s'ha anat d'un extrem a l'altre i clar, no trobem el centre, problema, potser, no?
1: No, no estem equilibrats.
0: Que l'equilibri que és la
3: i el súmum de tot això, doncs, és aquella persona que diu que amb l'atur...
2: Això és la reflexió, no? Sí, sí. Sí, treballar o no treballar, si estic a l'atur o treballes, són 400 cobro... euros diferències. Exacte, si mires la gasolina, el temps
3: exacte,
2: que dedico,
3: temps, no
2: em quedo casa
3: que
2: per 800
3: casa.
2: Euros.
3: Sí.
0: Però l'atur no és infinit?
3: No,
2: ja, però viuen bueno, avui, però jo, demà
3: exacte,
2: ja ho veurem.
3: Sí,
2: anem a viure
3: ja
2: el dia a dia i demà ja ho veurem.
0: Clar, que potser hem anat del mirar molt enllà, l'estalvi, no sé què, el carpe diem més absolut, no?
2: Sí.
0: Llavors,
2: sí.
0: És aquest el problema, no? Carpe diem, però pensant una mica en el futur.
2: No, i si tenim ajudes, a més, jo l'any passat vaig quedar parada amb la meva filla, en tinc una amb 19, l'altra amb 21. La de 19 ja porta treballant en tres estius, i no tenia cotitzat per atur, perquè fer només l'estiu no tenia cotitzat, però va tenir una ajuda de quasi 500 euros cada mes.
0: Ostres!
2: 400 i...
1: Allò del jove, no?
2: Dius, que fort! Ja. O sigui, que fort! Jo dic, és que no ho trobo just, però esclar, és que ho fa tothom i ho demana tothom. Però estarà estudiant, que és el que ha de fer, no? L'hivern, ell està estudiant, que és la seva obligació, perquè d'alguna manera és el que fèiem nosaltres,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: I a més, té dret a aquests 400 i pico d'euros cada mes, parlant clar, per fer el que li doni la gana, per rentar-se'ls, no?
1: Us estan creant una miqueta...
2: Això, la cultura aquesta de l'esforç, o sigui, sense fer res te dono això perquè has treballat, no? I dius, que fort.
3: Bueno, sense fer res... La sort és que aquests 400 euros segur que rendibilitzen, vull dir que...
2: Sí, no, desapareixen,
3: que es gasten, per tant, creen economia, vull dir,
2: sí,
3: mira,
0: però,
3: encara...
0: Però l'estalvi també és important. Nosaltres no podem estalviar el temps, perquè el temps vola. Nosaltres ho deixem aquí, prometo que la setmana que ve no farem una Macedònia, o sí, no sé, ja veurem, però tornarem demà dimecres amb els companys del dimecres, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Moltes gràcies per ser aquí avui, i ens veiem amb vosaltres la setmana que ve i amb els nostres oients demà dimecres. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu. Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI 682 a Lloret de Mar en sentit Tossa per causa

0: carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento la ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Amb una veu preciosa i unes cançons molt maques, la veritat, amb unes lletres molt acurades, molt pensades. Nadie se muere de amor. És Marlena.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Continguts en xarxa.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui què ens portes?
2: Doncs mira, avui al guaita farem aquella expressió tan castellana d'allò d'aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid, i aprofitant que aquest cap de setmana la Volta a Espanya ha acabat a Granada, Granada, pàtria querida, us presentem una unitat geogràfica, podríem dir, importantíssima, que són les serralades bètiques.
1: La Volta ja torna a influenciar-nos aquí al guaita, eh?
2: Sí, mira, et faré una altra expressió castellana, que és allò que la cabra tira el monte.
1: Exacte.
2: I com aquest cas tira el ciclisme, doncs aprofitem el ciclisme per, com sempre, fer un repàs o parlar una mica de geografia, que bé que fa falta.
1: Doncs som-hi, sistemes bètics, deies que parlaríem avui.
2: Sí, sí, els sistemes bètics. Ens traslladem, situem el personal, al sud i al sud-oest de la península Ibèrica, És un conjunt muntanyós de més de 600 quilòmetres de llargada, fins i tot més que els Pirineus, en podríem dir, I que s'eleva fins als 3.479 metres d'alçada en el Mulhacén. És la muntanya més alta de la península Ibèrica. Atenció. I aquesta serralada en podríem dir quatre comunitats autònomes, des de l'estret de Gibraltar fins a la Serra de Tramuntana.
1: Fins a Mallorca això arriba.
2: Exacte, perquè la Serra de Tramuntana de Mallorca també forma part d'aquestes d'aquests sistemes bètics, és com una mica l'allargament.
1: Per tant, podem dir que travessa el mar.
2: Travessa el mar, tant per a la part emergida com a la part submergida, també tota la cadena muntanyosa de la part submergida. És a dir, travessa Andalusia, Múrcia, País Valencià i Illes Balears. L'origen d'aquestes serralades bètiques es troba en la col·lisió entre la placa africana i la placa euroasiàtica. Ja sabem que les muntanyes, normalment els grans sistemes muntanyosos, es formen per la col·lisió d'aquestes plaques tectòniques, una col·lisió que va començar sobretot durant el Cretaci superior i el Cenozoic, és a dir, especialment fa uns 65 a 20 milions d'anys.
1: Res, ahir mateix,
2: Per què ens situem? 65 milions d'anys, més o menys, és allò del meteorit que va acabar amb els dinosaures? Normalment aquella fita, mentre el Yucatán petrava un meteorit, aquí s'alçava Sierra Nevada. Per entrar, per fer una mica d'èpoques. No està relacionat, les dues coses. Això succeeix en l'anomenada orogènia alpina, que és la mateixa que va formar els Pirineus.
1: Per tant, podríem dir que tenen més o menys la mateixa edat, aquests dos sistemes.
2: I és un procés geològic, que això és interessant, que segueix viu, perquè les plaques segueixen col·lisionant. I una mostra són tots els eixams sísmics que recurrentment passen a zones com Granada i Múrcia. Aquest estiu n'hem tingut un exemple. Granada ha patit bastants terratrèmols entre 4 i 5 graus de magnitud d'escala Richter, o sigui, terratrèmols importants que fins i tot han fet caure alguna cornissa, escardar cases, etc, etc. Per tant, fa senyal o fa notar aquesta curta tensió entre les plaques, aquesta col·lisió que encara existeix. És a dir, els sistemes bètics encara estan pujant en alçada.
1: O sigui que aquest Mulhacén podria ser encara més alt, d'aquests anys?
2: Podria ser. Nosaltres no sé si ho veurem, crec que no, però l'Institut Geogràfic Nacional, igual que fa l'Institut Cartogràfic de Catalunya, va revisant les alçades i els punts geodèsics dels cims més importants i va afegint cims i va revisant alçades. Doncs això segurament dintre d'uns anys, els que hi siguin, ho hauran de revisar, potser ja ho revisa la intel·ligència artificial, vés a saber.
1: Exacte, vés a saber.
2: Vés a saber. Com hem dit, els sistemes bètics és un sistema muntanyós molt extens i per tant també dividit en diversos subsistemes. Això ara segurament algú que estigui escoltant el guaita que tenim, sobretot algun boomer, farà un retrocés a quan estudiava geografia a escola, Aquests subsistemes són la prebètica, la subbètica i la penibètica.
1: Doncs som-hi, et sembla si anem entrant una mica a cada un d'aquests?
2: Oh, i tant, som-hi. La serralada prebètica, o el sistema prebètic, és la situada més al nord de totes. S'estén des de Martos, Jaén, fins a Alacant i Mallorca, bàsicament, és la que està situada més al nord. Bàsicament podríem dir que surt al mar Alacant per el penyó d'Ifac. Bàsicament està formada per material calcaris, és a dir, roques sedimentàries, i algunes estribacions, algunes serres importants són la Serra de Cazorla, la Serra de Segura, que gairebé arriba als 1.993 metres d'alçada, la Serra d'Aitana, que arriba als 1.558 metres, i la Serra de Mariola, que arriba als 1.390 metres. Són els cims, podríem dir, de més renom d'aquest sistema prebètic.
1: Aquest que hem dit que és el que està situat més al nord.
2: Més al nord i més cap a, sempre amb el moviment aquest de oest a est o sud-oest, nord-est, en quant a geogràfic. La serralada subbètica s'estén des de Gibraltar fins a Alacant, també just per sota de la prebètica, igual que aquesta està formada essencialment per roques calcàries, i destaca entre d'altres la Serra de Grazalema, que és un dels indrets més plujosos de la península ibèrica. Alguna vegada n'hem parlat i en parlarem. La Sagra, amb 2.383 metres d'alçada, és el punt més alt d'aquest subsistema i es troba a la província de Granada. També destaca la Serra de la Pandera, a Jaén, que s'enfila fins als 8.872 metres. Qui sigui seguidor de la Volta a Espanya, també li sonaran aquests cims, perquè tots aquests són cims que s'han pujat aquest any, que han sigut final d'etapa a la Volta Ciclista a Espanya d'aquest any. Fixem-nos en això que he dit dels materials calcaris, que passa igualment al Pirineu, o passa igualment als Alps, per exemple, amb els Alps Marítims. Tot el que són pre i sub, o sigui, pre-Pirineus, pre-Bètica, pre-d'allò, estan formats sempre per materials calcàlics, que són els primers materials quan hi ha una orogènia. Tu has d'imaginar com un sistema de plastilina, o com posaré un exemple una mica més potser un més escatològic, com quan surt un gra, per exemple, que aleshores fas pressió i després surt el material intern, no?
1: Sí.
2: La part central seria el material intern, que seria un material més metamòrfic, roques més que han rebut més la pressió, més sotmeses a més pressió, bastant més metamorfitzades, que es diuen granits, volcàniques, etc. I la part més externa, que són els materials que queden més menys elevats, o sigui, més a la part externa, són aquells materials sedimentaris que es van acumular i es van elevar en primer terme. Per tant, la capa més externa d'una crosta, com si diríem, i la part axial és la part més interna.
1: I aquí a la crosta, que diem, és on tenim els calcaris.
2: És on tenim els calcaris, és on tenim els materials calcàrics. Això passa molt a sistemes muntanyosos d'arreu del món. És un sistema, clar, quan tu comences l'orogènia, l'últim que surt són els materials més interns, i el primer que s'eleva són els materials que s'han depositat més cap enfora, aquests materials sedimentaris. Ens anem cap al tercer element, que finalment és la penibètica, que és l'eix central de tot aquest sistema, és la part més axial, vale? On es concentren els cims més alts. També és la part més marítima i al sud de totes tres, o sigui, la que està arraconada més cap al mar del Boran, en podríem dir, més cap al sud. Va des de l'estret de Gibraltar també fins a Múrcia. I dominen les roques d'origen metamòrfic,
1: això que comentaves,
2: granits,
1: ara,
2: esquistos, pissarres, etc., i alguns punts volcànics, com per exemple el Cabo de Gata, Almeria, que és roca negra, és aquella roca negra. El Mulhacén, amb 3.479 metres, és el cim més alt, però també destaquen part de la Serra de Grazalema, la part més marítima, la Serrania de Ronda, la Serra de les Nieves, Sierra Nevada, la Sierra de Gador i la Sierra de los Filabres, entre els cims més importants. Per exemple, a la Sierra de Gador està el Morrón de la Gonilla, que té 2.247 metres d'alçada, i a la Sierra de los Filabres hi ha Almeria, està Calar Alto, que hi ha un observatori astronòmic al seu cim, que és dels llocs amb allò que diuen a l'skyline més net, els punts amb cel més net, i que per tant permet observar millor les estrelles i amb menys presència de núvols, perquè després ho veurem que sobretot aquesta part d'Almeria ens trobem dintre d'un clima semiàrid, per tant amb molts pocs núvols, i és un punt ideal per fer observació astronòmica.
1: Per tant, si algú ens està escoltant i vol anar a veure estrelles, que sàpiga que és un bon lloc,
2: És un molt bon lloc, i a Calar Alto, per exemple, també hi va pujar la Volta Ciclista a Espanya aquest any. Les serralades vèrtiques presenten, com hem dit, una diversitat climàtica i paisatgística brutal. La zona més oriental a la, més a l'est, o sigui, les províncies d'Alacant, Múrcia, Almeria, part de Granada i Jaén, són les zones més seques i àrides de la península. Per exemple, fins i tot semidesèrtiques, com és el cas del desert de Tavernes o el Cabo de Gata. Mm. És a dir, on gravaven els westerns, allà a Almeria, les pel·lícules de l'oest, americanes, sí. Moltes, els espagueti westerns, molta part els gravaven a Almeria. Hi havia un decorat, hi havia un escenari recreat, un plató de televisió, de cartó pedra, mai millor dit, on similava que fos a l'oest americà, no? Doncs és aquí, al desert de Tavernes. La pluviometria arriba just, o per sota, dels 200 litres per metre quadrat.
1: Clar, això és molt poc.
2: És un clima semiàrid, pràcticament, eh? I, per tant, la vegetació està adaptada totalment a aquest clima àrid i salí, perquè moltes vegades coincideixen. Molta vegetació de caire espinós, vegetació de fulla crassa, aquella que reté l'aigua per evitar la deshidratació, adaptada. Molta vegetació, sobretot a les parts de mitja i alta muntanya, en forma de coixí, de coixinet. És una vegetació que s'eleva molt poc, perquè són zones també molt ventades, molt ventoses, i per tant està arran de terra, es protegeix del vent, es protegeix de la sequera i es protegeix també de la depredació dels herbívors. Que és el que li interessa, no?
1: Natura és molt sàvia, eh? S'adapta moltíssim al lloc on ha de viure.
2: Molt. La part més occidental, la part més de l'oest, si ens traslladem al voltant de l'estret de Gibraltar i tota aquella zona, concentra alguna de les regions més plujoses de la península Ibèrica. A tot el contrari, com és la zona de Grazalema i la Sierra de les Nieves, indrets amb pluviometria superior als 2.000 litres per metre quadrat l'any.
1: I hem anat d'un extrem a l'altre,
2: eh? Imagineu a l'extrem, eh? Perquè moltes vegades aquestes muntanyes, aquestes grans serralades, actuen també com a ombra pluviomètrica, o sigui, el sector més orientat a la circulació on passen les borrasques, en aquest cas a la circulació atlàntica, la circulació de l'oest i el sud-oest, és el lloc on arriben abans els núvols, on s'exprimeixen més i on hi plou més. Per tant, tota aquesta zona de tota aquesta zona de Grazalema, aquí calculem que hi van caure, per exemple, en un mes, estem parlant d'aquest any passat, a les temporades de pluges, gairebé van caure 1.000 litres per metre quadrat en un mes, o més de 1.000 litres per metre quadrat. Van fer gairebé tota la pluviometria de l'any en un sol mes.
1: Sí, que home, sí, sí, és un territori molt plujós.
2: Déu-n'hi-do. I una de les joies botàniques d'aquest ecosistema és el pinsapo, l'Abies pinsapo. És endèmic del sud peninsular i el nord d'Àfrica. És un avet.
1: Ah, carai.
2: Per tant, és un avet que no el trobem als Pirineus.
1: No.
2: No els trobem al sistema cantàbric, sinó que el trobem al sud de tot de la península Ibèrica, compartint hàbitat a la Sierra de Grazalema, la Sierra de les Nieves i llocs de l'Atlas del Marroc, del nord d'Àfrica, on també hi tenen una pluviometria molt, molt elevada.
1: I deies que és endèmic, eh? Per tant, només
2: és
1: el trobem
2: endèmic,
1: aquí.
2: Només el trobem aquí. Hi ha una finca aquí a Catalunya que es situa a Espinelves, que és la finca Mas Joan, que va fer un creuament entre l'Abies pinsapo i l'avet normal, que és l'Abies alba, i li va posar el nom com a Abies Mas Joani, que prové de la finca de Mas Joan. I molta part dels avets que es venen per Nadal són aquest híbrid entre les dues espècies.
1: Ah, carai, per tant hem creat una espècie nova aquí,
2: una espècie nova, un híbrid. Hem de dir que la part més elevada de Sierra Nevada, sobretot tot el que fa a Sierra Nevada, rep molta inhibició a l'hivern. Quan la massa marítima deixa grans quantitats de precipitació, tots aquests fronts atlàntics, etc. Els cims de Sierra Nevada hi poden caure més de 3 a 4 metres de neu en un hivern bo. Hi ha una estació d'esquí a Sierra Nevada, no descobrirem tampoc la sopa d'all, eh? Per altra part, a les parts més interiors del sistema, per exemple, les zones de la Vega de Granada, la Xàrquia, les Alpujarres, la Olla de Guadix o la de Baza, són de les zones més enclotades i fredes de la península Ibèrica, amb sobretot situacions d'inversió tèrmica. Són zones molt fredes, són zones interiors, apartades del mar, on les serres aquestes fan de tap, que no els hi arriba la component marítima, i pot baixar molt la temperatura. Són zones molt fredes. I, en canvi, la part més marítima de la Península Ibèrica són autèntiques parets de més de 2.000 metres d'alçada just a tocar de mar, sobretot a les zones de Màlaga i de Granada. Això fa que, a part de ser una zona de relleu molt abrupta, també pugui jugar males passades en situacions de pluges torrencials.
1: Males passades tipus què?
2: Tipus barrancs amb molt de pendents, sistemes de tempestes que amb l'elevació aquestes nodreixen sistemes mediterranis, com passa a les serralades litorals del País Valencià o de Catalunya, i que poden deixar molta precipitació en un curt espai de temps, i ja sabem que si el barranc té més inclinació, l'aigua baixa més ràpid.
1: I tant.
2: Per tant, tot el que queda per sota pot rebre més.
1: Per tant, aquí situacions extremes es poden arribar a viure.
2: Exacte, situacions extremes. Si els oients busquen una miqueta o remouen una miqueta en el passat, que busquin unes inundacions que van haver-hi molt bèsties al Rincón de la Victòria.
1: Ho deixem aquí,
2: de tota
1: per qui vulgui
2: zona.
1: Fer una mica de recerca.
2: Una mica de recerca. I ara ens n'anem a la Vuelta a Espanya.
1: Som-hi, comencem
2: ja
1: amb això.
2: I ho acabarem, no?
1: Era l'excusa, de fet, del programa.
2: Érem l'excusa, com hem dit abans, per exemple, els Alts d'Aitana, Alacant, que hem vist que tenia al voltant dels 1.500 metres, Calaralto, que té més de 2.000 metres d'alçada, 2.300 i pico, la Pandera, Penyes Blanques, que Penyes Blanques està justament aquí entre Màlaga i Granada, aquestes serres que acabem de comentar que són just al costat del mar, o a la última o la penúltima etapa de la Volta a Espanya, que va anar pel voltant de Granada, es va pujar, per exemple, molt al Purche, al Collado del Duque o al Guacil, que són serres que envolten Sierra Nevada, per exemple, estribacions molt rectes, molt empinades, molt ports molt de muntanya, molt importants, però que en totes aquestes zones jo recomano, sempre he recomanat veure les etapes ciclistes per veure els paisatges. Per exemple, Calaralto, la zona, és pràcticament un paisatge lunar, desert, alguns pins escampats que algú, per exemple, va recordar fins i tot a quan es puja al Mont Ventoux a França, que és un paisatge que a partir de certa alçada, degut a la fort vent, els arbres ja no poden créixer, i és tot roca, és com tot de color blanc, roca. Doncs Calaralto passa exactament el mateix, i just abans van passar pel desert de Tavernes, per aquests paisatges àrids totalment. I a la zona, evidentment, de Sierra Nevada també es podria veure com el canvi la vegetació, també la vegetació allà a les pinedes, sobretot de Pirroig, es concentren més a la cara nord, també quan canvien de vessant també canviaven la vegetació. Aitana, tota la roca calcària, aquesta roca blanca més mediterrània, més pinedes de pi blanc, etc., també es podria veure. Doncs aprofitar aquestes voltes, aquests paisatges que ens ensenyen, en aquest cas a la Volta Ciclista Espanya, aquest any que ha estat tota concentrada al sud de la península Ibèrica i ha transcorregut per aquestes serralades bètiques.
1: Serralades bètiques que han sigut ben protagonistes i que hem vist que són ben diverses, també.
2: Molt diverses.
1: Tenen molt paisatge diferent.
2: Aquests 600 quilòmetres de llarg,
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per venir-nos a presentar avui aquestes serralades bètiques i ens retrobem.
2: Fins al proper.
0: Continguts en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions en aquest dimarts 22 de setembre.
5: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. El comissionat ferroviari de Figueres reclama accelerar la terminal intermodal de l'Empordà i l'Ample Mix fins a Portbou.
4: Més de 100 dies després continua sense rastre l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut a Roses.
5: Intercepten davant de les costes gallegues un veler sortit de Roses amb més de 2.000 quilos de cocaïna.
4: Una baralla entre joves al parc Bosc de Figueres deixa un menor de 17 anys ferit greu.
5: Detenen també a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles.
4: L'Escala tanca una multitudinària festa de la Sala amb un nou portal dedicat a la memòria de la Sala O.
5: I el temps des de la xarxa de comunicació local, i ens acosta aquesta informació en Lluís Mi Pérez amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres en reclama accelerar la construcció de la terminal intermodal de l'Empordà i la conversió a ample mixt de la línia entre Figueres i Portbou. L'organisme considera que les dues infraestructures són estratègiques per potenciar el transport ferroviari de mercaderies i el desenvolupament logístic i industrial de la comarca. El comissionat ha aprovat un manifest que insta la Generalitat i l'Estat a prioritzar els dos projectes i a dotar-los de recursos necessaris.
4: Han passat més de 100 dies des de la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys, que el 10 de juny va sortir a navegar amb moto d'aigua des de Roses i no va tornar. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. La família manté l'esperança de trobar-lo i fa una crida per difondre la seva imatge i obtenir qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-lo. També reclama respostes sobre les circumstàncies de la desaparició i denuncia possibles negligències en la gestió de l'empresa de motos d'aigua.
5: Vigilància aduanera ha desarticulat una xarxa dedicada al transport marítim de droga després d'interceptar un veler que havia sortit de Roses amb uns 2.100 quilos de cocaïna. L'embarcació va ser localitzada el 14 de setembre a unes 400 milles de les costes gallegues amb 70 fardells de droga a bord. L'operació ha permès detenir els quatre tripulants i també el presumpte líder de la trama establert a les comarques gironines. La investigació continua oberta i les actuacions les instruirà l'Audiència Nacional.
3: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
4: Una baralla entre diversos joves al Parc Bosc de Figueres va deixar un menor de 17 anys ferit greu la matinada de diumenge. El jove presentava diverses ferides provocades amb un matxet i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Figueres. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir els fets i determinar responsabilitats. De moment, el ferit no ha presentat denúncia ni ha explicat als investigadors les circumstàncies de l'agressió.
5: Els Mossos d'Esquadra van detenir a Figueres un home de 35 anys i amb múltiples antecedents per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles. L'home va ser arrestat per primer cop l'11 de setembre després de trencar la finestra d'un cotxe. Un cop en llibertat, l'endemà va tornar a ser detingut després que els agents el sorprenguessin trencant el vidre d'un altre vehicle en un aparcament. El detingut va passar a disposició judicial a Figueres.
4: L'Escala ha tancat una nova edició de la Festa de la Sal que durant el cap de setmana ha registrat una gran afluència de públic. L'acte de cloenda va servir per presentar el nou portal de la memòria de la Salaó de Peix, una web que recull entrevistes, fotografies, empreses i documentació històrica vinculada a aquesta activitat tradicional del municipi. La festa també ha comptat enguany amb Polònia com a cultura convidada i amb diferents activitats dedicades al patrimoni mariner.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Doncs ja amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Amb en Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada despertem amb una mica de tramuntana per encetar ja aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic. En el cas de Girona, aquesta tramuntana que s'està manifestant amb temperatura una altra vegada elevada al voltant del Cap de Creus i Rodalies. Al nord de l'Alt Empordà no hem baixat dels 20-22 graus, amb molt poca humitat, per tant, compta amb el risc d'incendi perquè és molt elevat. I, de fet, a gran part de la demarcació també, perquè aquest vent anirà sent força sec a molts indrets. Ja aquesta tarda girarà més cap a llevant, més cap a xaloc, una mica més humit, i això farà que la temperatura sigui alta, però de moment no desbocada, no pujarà tant com, per exemple, ahir o abans d'ahir. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols enganxats a la Costa Brava Sud, cap a la selva, sobretot, sense pluges, i d'altres núvolets prims que aniran deixant el cel decorat. N'anirem parlant a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Si vols fer la compra, ve a Danacarrer. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols...

29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria. No hi faltis.

Toti de Tietz. Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

0: amb les novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement, entre els membres progressistes, i ha de variar la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris

0: Entre Hores, amb Mercè Munt.
1: I li donarem les gràcies a en Carles Pujol, per aquesta petita sintonia, aquest indicatiu que ens va regalar ahir i que ens va fer moltíssima il·lusió. Bon dia i benvinguts a tots i totes a Entre Hores, aquí a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la teva FM. Aquest nou programa que es va incorporar ahir dins la nostra programació, vindran nous canvis, també, però tot mica en mica, amb comptagotes, per poder-ho assaborir i compartir de la millor manera possible. Avui, un dia més, tenim una hora ben variada amb llibres, converses i també música, que no hi pot faltar en aquest punt del dia, el només faltaria. Començarem parlant de literatura, de tot aquest món, amb l'Albert Carol, que ja corre pels nostres estudis, que ens portarà les seves recomanacions i també llibres per llegir i alguna cosa més, no sé, ens deixarem sorprendre, com ja sabeu, com funcionem aquí a la ràdio. Després serà el torn de la Cristina Gómez, que és psicopedagoga especialitzada en dol infantil i familiar, i com sempre també hi haurà música. Avui amb Alejandro Sanz, que serà el protagonista.
2: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: I repassant algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria. Una hora, com dèiem, per escoltar, per compartir, per descobrir. I això és Entre Hores. Bon dia.
2: Entre Hores. Una hora per descobrir, compartir i gaudir.
1: I avui dediquem, com dèiem, el nostre espai musical a un dels artistes més importants de la música espanyola, Alejandro Sanz, que va publicar Corazón Partido l'any 1997, déu-n'hi-do com ha plogut en sales hores, dins l'àlbum Más. I la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la seva carrera. Amb una barreja de pop i ritmes flamencs, va demostrar que la música en castellà també es podia convertir en un fenomen internacional. Així que bon dia, comencem amb Alejandro Sanz i aquest Corazón Partido, Entre Hores.

0: Entre hores, on passen les coses que importen.
1: Doncs sí, una hora en la que passen moltíssimes coses i cada dia coses diferents, com per exemple avui, doncs per començar tenim amb nosaltres l'Albert Querol. Bon dia, Albert.
2: Bon dia, què tal?
1: Benvingut a Entre Hores. Ens costarà una miqueta, perquè clar, sí? Havíem compartit moltes estones a les veus del matí durant molts anys i ara passant a Entre Hores, sí, bueno, petits doncs, canvis.
2: Doncs, sí, està bé, s'ha de fer de tant canvis, està bé, però bueno, hi serem igual i compartirem una mica de lectura, si us ve de gust, i avui us he preparat una mica també bé alguna recomanació, però començarem amb uns versos.
1: Sí. Molt bé, sí. Ja saps perquè que endavant,
2: així
1: tu mateix.
2: Així ens posarà títol a la secció d'avui. Els versos, que són molt breus, són un fragment d'un poema, diu: ja no tinc dret a aturar-me. Cada poema no dit, cada paraula no trobada, posa en perill l'univers dels meus llavis. Aquests tres versos, que diuen que no podem deixar de dir allò que no hem dit, doncs em dona títol avui, perquè avui és el dia zero, avui, el setembre,
1: sí.
2: No? Abans ho comentàvem, l'any comença el gener, però és mentida.
1: No és veritat,
2: és mentida.
1: No sé qui s'ho va inventar,
2: l'any comença el setembre, cada
1: exacte.
2: Setembre
1: sí,
2: és el
1: sí,
2: dia
1: és
2: zero, no? És el mes zero, perquè comença tot, comença l'escola, comença l'institut, comença
1: les activitats,
2: les extraescolars, buscant els petits, perquè els extraescolars, els adults, a veure on te puc anar després de la feina, després de no sé què, a veure on te'n puc col·locar, i per tant avui jo dic que és el dia zero, és el dia de les paraules no dites, i aquest vers em servia per posar-li. Aquest vers és de l'Anna Blandiana, que és el llibre que després recomanarem, que és un recull de poemes, i ella parla justament d'això, no? Del poema no dit, de les paraules no dites, i el setembre, justament. Jo ara ja desfeia la pila dels llibres pendents de l'estiu, que mai l'acabes de...
1: T'anava a preguntar perquè en tenies molts de pendents,
2: sí,
1: aquest estiu, i què?
2: No acabes mai, no? Sí que baixa, però no baixa mai suficient, no?
1: I ara... Sempre es van acumulant, que no.
2: Al setembre desfas aquesta pila i ja estàs fent la pila dels llibres de la tardor. És a dir, una pila substitueix l'altra i quedem una mica allà mateix. Per tant, continua seguint això que deia del mes zero. A més, aquest any, avui, per exemple, presentem els clubs de lectura a la Biblioteca de Figueres, per tant, també donem el dret de sortida com el dia zero. Encara s'està celebrant la Setmana del Llibre en Català, per tant, en tema de literatura, aquest mes és el mes que també surten un fotimer de novetats, de noves publicacions, i per tant qui va a la setmana ja pot començar a recollir o a fer llista de tot allò que llegirà. I aquesta temporada doncs us oferiré això, justament com que no hem dit cap paraula encara, doncs tot està per dir, segurament no tindrem temps de dir-ho tot, però ens esforçarem a recomanar-vos llibres, a portar-vos algun escriptor, a fer recomanacions literàries i a invitar-vos a llegir cada dia un xic, una mica més. I com a sorpresa o no sorpresa, acabarem sempre la secció amb un poema propi.
1: Olé.
2: Que el farem per al dia.
1: Olé, Albert, que... ja m'agrada introduir una miqueta.
2: Posem alguna cosa nova, un regal, no? Un regal de...
1: quilòmetre zero.
2: Quilòmetre zero. Cada mes, segons el tema que surti, doncs farem un poema també i el llegirem al final de... Haureu d'esperar al final de la secció, però val. Serà com un
1: quedeu-vos,
2: regal.
1: Quedeu-vos. No marxeu,
2: No marxeu ara,
1: Que el poema s'ho val.
2: Ara que ja he començat.
1: Vinga, Albert, posem avui... paraules,
2: sí,
1: no?
2: Sí, clar, jo vaig pensar, recomanem llibres de... on les coses no s'hagin dit o on te quedin coses per dir. Llavors pensava, tots els llibres, no? Vull dir, tots els llibres, els de misteri, per exemple, o els de novel·la negra, és a dir, si hi ha un assassinat, allà sempre hi ha secrets, hi ha misteri. Per tant, quan començava a fer llista, era inacabable. És a dir, a la literatura com en la vida, allò que no es diu és tan important com allò que es diu. Per tant, totes aquelles coses no dites, algun secret, aquelles coses mal interpretades o ben interpretades, tot allò mou no la vida, sinó també, lògicament, la literatura, perquè no deixa de ser res més que posar sobre el paper una mica de vida. Per tant, algun títol evident com Totes les coses que no ens vam dir, de Mark Levy. És una novel·la tendra de segones oportunitats, el títol ja ho diu. L'Illa dels silencis, de la Laia Vilaseca, un thriller que comença amb un silenci i coses no dites. Els silencis inconfessables de Jordi Rosenfeld, aquests... també és un thriller, o Els 20 anys de silenci de la Francesca Coll, que és una novel·la històrica que s'ha publicat aquest any, entre novel·la històrica i negra. Ja ho diu, són títols que ja ens aboquen a que hi ha silencis, a coses no dites, i per tant la llista, quan ho anava fent, era inacabable. Vaig pensar, mare meva, no... Per tant, agafeu qualsevol novel·la i veureu que el silenci sempre, el silenci, allò que no es diu, o allò que el lector, en algun lloc ha d'aparèixer el lector a la novel·la. És a dir, les novel·les normalment ens fan participar una mica, perquè si no, no ens enganxen. Allò que
1: no,
2: dona'm una novel·la que enganxis. Ha de ser una novel·la on, com a lector, en algun moment has de...
1: Bueno, però això és molt personal, també, eh?
2: Bueno, però ja has de ser-hi, perquè...
1: Sí,
2: si una novel·la no t'interpel·la, és a dir,
1: no et crida,
2: o no et fa partícip, ja sigui perquè hi ha un misteri i tu el vols resoldre a mesura que va avançant l'acció, o sigui perquè aquella història que està explicant et toca de prop, doncs llavors la novel·la no acaba funcionant. Normalment les novel·les que deixem són les novel·les que
1: no ens
2: diuen res, no? És que no m'ha dit gaire res. Doncs potser no ha tingut la capacitat d'atrapar-te perquè no hi havia aquell misteri o no hi havia aquells silencis que tu has d'omplir amb la teva presència lectora, és a dir, no presència física, no cal que entris a dins, però sí que hi entres a dins d'una manera metafòrica, en el sentit de que hi has de participar. I normalment això ho provoca allò que no es diu. És a dir, allò que no es diu a la novel·la és el que tu vols saber i, per tant, ho acabes o esbrinant o interpretant i et fa avançar la temàtica. Al final, de tants títols que em anaven apareguent, dic, doncs per què no recomanes el poema que hem llegit al principi? I avui, com que fem la presentació dels clubs de lectura a la biblioteca, fem una xerrada inaugural que la fa en Xavier Montoliu, que és traductor al romanès, i fa un elogi i un repàs dels seus llibres, de la literatura romanesa que ha arribat a Catalunya, traduïda per ell i per molts altres traductors. I entre els autors hi ha l'Anna Blandiana, aquesta autora que us he llegit al principi, que és romanesa, va néixer a Timisoara, a ciutat romanesa, va viure la dictadura de Ceausescu, i molta de la seva obra està marcada per aquesta dictadura, però va ser una dona, perquè encara és viva, molt beligerant amb el règim, va lluitar contra el règim, i a la seva poesia també es nota aquesta força. Per tant, no em queda altre que recomanar-vos la seva poesia. Us encantarà, és dura però a la vegada molt lluminosa. El llibre que he llegit, o el poema que he llegit, està dins de La meva pàtria A4, és a dir, una pàtria dintre d'un full, no?, que és el que escriu ella, i està traduïda per la Corina Proae, que és una autora romanesa que viu a Catalunya i que escriu en català i en castellà, i ha traduït un munt d'autors romanesos i ens ha portat molta literatura perquè la puguem llegir en el nostre idioma, i també ho recomanem. Per tant, el llibre que avui al final volia recomanar que tot m'hi conduïa és aquest poemari que es diu La meva pàtria, A4, de l'Anna Blandiana, i que està editada per Cafè Central. Llavors, si avui vinguéssiu a la biblioteca, perquè és un acte obert a tothom, doncs escoltareu en Xavier, que en sap molt més que jo mateix, i us posarà la mel als llavis perquè descobriu autors romanesos que cada vegada es tradueixen més al català, i tenim una infinitat de títols que podem llegir, ja siguin de poesia, d'assaig, perquè l'Anna Blandiana també té un assaig molt bonic que es diu La por de la literatura, que parla sobre el procés d'escriptura i com ho ha viscut ella, però també molts altres autors. Aquesta seria la recomanació, i si voleu podem acabar amb el poema.
1: Abans puc fer una pregunta sobre els clubs de lectura, Albert, sí. Ja sé que, bueno, fem una mica de promoció també, sí, no? De la biblioteca de Figueres, que és on treballes,
2: sí, sí.
1: I gràcies a la biblioteca doncs ens pots explicar, sí, totes aquestes coses i estàs més posat al dia, sí. No ens enganyem.
2: Sí, sí.
1: Clubs de lectura, em deies fora micro, que aquest any...
2: N'hi ha 13.
1: Ni més ni menys.
2: N'organitzem 13.
1: En relació amb l'any passat, són els mateixos?
2: Si fa, no fa. N'hi ha algun que no el continuem, però n'encetem algun de nou, com un de filosofia, que ha tingut molta requesta, de seguida s'ha omplert. I...
1: El telèfon ara no, gràcies. Ara no.
2: És per mi, no crec.
1: No crec, però no podria ser.
2: Hi ha algun oient que ens vol recomanar algun llibre?
1: O que vulgui més informació?
2: Doncs n'iniciem aquest de de filosofia, que hi ha hagut bastanta requesta, però en continuem amb molts d'altres, de narrativa, de poesia, d'òpera, l'infantil de tercer i quart, el de memòria democràtica... bé, en tenim per tots els tipus, de tota mena. És veritat que hi ha molta requesta i molts estan molt plens, ja només de començar... Ja de
1: però això és molt fort.
2: Sí, ara ho dèiem, no?
1: Sí,
2: què fa la gent? Què fa la gent que llegeix tant?
1: Però que està superbé, eh? Vull dir que no és cap crítica. Al contrari, no?
2: No, a veure, hi ha un contingut emocional sempre i social, no? El Club de Lectura no deixa de ser un lloc de trobada. I per tant la gent que estem doncs molt acompanyats, però a la vegada sol, i la literatura doncs llegim de manera solitària normalment, doncs també ens agrada molt compartir i trobar-nos. Al final les trobades als grups de lectura no són classes de literatura, és a dir, ningú surt d'allà, sí, més savi perquè has compartit vivència i lectura, però no surts amb un títol de ha cursat el curs el primer curs de Club de Lectura. No hi ha títol, és un lloc de trobada, i això jo crec que tira molt, perquè molta gent...
1: Omple.
2: Sí, omple. Pots parlar amb gent que li agrada el que segurament t'agrada a tu, pots compartir una estona agradable, pots dir la teva opinió... bé, i al final també fas amistat, fas una mica de vincle. No és la intenció del Club de Lectura de crear grups d'amics, però lògicament...
1: Però hi és,
2: no?
1: Sí. I amb els més petits?
2: Amb els més petits, clar, la funció principal és incentivar la lectura. Lògicament en els clubs ja hi va gent lectora, normalment, no és que tu estiguis creant lectors, però sí que estàs reforçant que aquells lectors que els agradin
1: doncs,
2: trobin gent que també puguin compartir-ho, que no semblin únics al món, no? Perquè a vegades, el meu fill llegeix i no té gaires amics que ho facin. Bueno, n'hi ha d'altres que també llegeixen i es troben als clubs, igual que n'hi ha d'altres que juguen a futbol, a bàsquet.
1: Exacte.
2: O el que sigui, no? Per tant, sí que fem una funció d'aprenentatge i de sobretot de millora de la lectura, però sobretot, jo sempre ho dic, si no fos un lloc de trobada agradable i de compartir, els clubs de lectura no tindrien l'èxit. És a dir, si fos una classe de literatura, que hi vingués un conductor i digués, mira, jo sé més que vosaltres, ja us explicaré... No, això no funcionaria. Però donar peu a que la gent es trobi i comparteixi amb un ambient agradable de 20 persones, no, tampoc molta més gent, perquè llavors no acaba funcionant. Jo crec que això és un èxit absolut, i els clubs de lectura estan proliferant. A les biblioteques fa molts anys que es porten, però ara veus clubs de lectura per tot arreu, botigues, centres comercials, associacions, no? A la comarca donem suport a un fotimer de clubs de lectura. Molts pobles petits tenen el seu club de lectura, i no perquè aquell poble, el que diem ara, no, sigui molt més lector que abans, sinó perquè busquen un lloc per trobar una excusa per trobar-se al centre social, a part d'anar a jugar a la botifarra i al dòmino i tal, doncs poder compartir una estona agradable amb la gent. I això fa poble, fa ambient, i espero que ningú es baralli amb les opinions, que també podria passar, eh?
1: No. Albert, quins dirigeixes tu a aquest nou curs?
2: Jo continuo amb el juvenil, que em fa especial il·lusió perquè fa 20 anys.
1: Doni-do.
2: Fa 20 anys que el fem, ininterromputs. Jo era molt jove, com vaig començar ara, no? Clar, però els joves sempre són joves, perquè es van reciclant, i està bé que hàgim arribat a aquesta fita. El d'adults també fa 20 anys, però he anat canviant una mica de grup, un temps es va fer virtual o així, però el juvenil és el que hem fet allò, 20 anys picats, i han passat molt joves, no? L'altre dia plegava una de les lectores que ja s'han anat a la universitat, i va escriure un missatge d'aquests una mica lacrimogen, no?
1: Tendres.
2: Sí, que sempre,
1: i romàntics.
2: Sempre fa il·lusió, perquè doncs et donen l'agraïment a la biblioteca, per descomptat, i al conductor en particular, però d'això, d'haver-se trobat, d'haver trobat un lloc, és que a vegades és complicat trobar un lloc on encaixis, un lloc on... No? I més en l'adolescència, que has de buscar... O sembla que hagis de buscar un lloc on encaixar i on trobar algú afí o així, i a vegades, mira, si el Club de Lectura serveix per això, doncs
1: fantàstic.
2: Èxit, i tant.
1: Albert, i avui sí, per acabar,
2: vinga,
1: aquest poema que ens regales, Quilòmetre Zero.
2: El llegirem breument.
1: Aviam si el trobem ara. Amb tants de papers, és que ve tan preparat aquest home.
2: Sí, sempre ho preparo. I diu així, com que de les paraules no dites era l'excusa, el poema diu: he recollit les engrunes del sopar, les guardo totes juntes dins d'un pot de vidre gran. Hi ha un segon pot, gairebé ple, amb cada vers que no t'he dit.
1: Gràcies.
2: De res.
1: Albert Querol, fins a la propera. Gràcies. Bon dia.
0: Si són les 11, ja saps què toca. Entre hores. Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant. 107.3 FM.
1: 3 minuts només i arribarem ja a 11:45 d'aquest matí en directe des de Ràdio Vilafant i a Entre Hores. I continuem amb Alejandro Sanz i una altra de les seves grans cançons. Amiga Mia formava part també de l'àlbum Mas, publicat el 1997, i és una de les seves balades més recordades. Una cançó que parla d'un amor no correspost i d'aquella complicitat frontera entre l'amistat i també els sentiments. Una història molt humana convertida en cançó que recordem i escoltem.

0: Entre hores, d'11 a 12, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafant.
1: Continguts en xarxa.

0: Hi ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora, i vam parlar durant gairebé 3 anys, hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills i a qui la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista que ara d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article, i al cap d'un mes no sabries ni per on començar, perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que evidentment el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre hores, d'11 a 12.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: D'11 a 12, entre hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
9: I ara arriba una d'aquelles cançons especials de la trajectòria d'Alejandro Sanz. I si fuera ella, forma part de l'àlbum Más i sobretot destaca per la seva intensitat emocional. Una cançó que planteja una pregunta aparentment senzilla però carregada de dubtes i també de sentiments. Una mostra perfecta de la capacitat de Sanz.

0: I anem mica a mica cap a les 12 del migdia, però abans tenim amb nosaltres, que repeteix també aquesta temporada de les veus del matí a Entre Hores, la Cristina Gómez, psicopedagoga i especialitzada en dol infantil i familiar, com es diu?
1: Sí, acompanyament familiar.
0: Acompanyament,
1: sí.
0: Molt bé. Cristina, benvinguda a aquesta nova temporada i gràcies per estar als nostres estudis.
1: Un plaer tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Què ens portes avui, també, quilòmetre zero?
1: Exacte, inicis, tornar a començar.
0: Tornem a començar. De quina manera, Cristina, tornem a començar?
1: Tornem a començar, jo penso que una miqueta vinc reivindicativa.
0: Ah, sí? Doncs vinga.
1: Aquest setembre, no?, que ens plantegem a vegades com un segon inici d'any. Tenim clar, no?, que l'1 de gener fem les grans celebracions, els propòsits d'any nou, però setembre sol ser un revisem com va aquest any. Tornem a apuntar-nos al gimnàs, tornem a voler fer esport, deixar de fumar, les dietes, no?
0: El que dèiem amb l'Albert fa una estoneta.
1: Exacte.
0: També, no?
1: Doncs jo vinc una miqueta...
0: Inici de curs.
1: Tal qual.
0: Nous plantejaments.
1: Doncs vinc a fer una miqueta la visió oposada, de que a vegades, no?, sembla que socialment setembre és tornar a començar, però i què passa quan no volem tornar a començar? Quan hi ha hagut alguna situació que ens ha remogut, una pèrdua important, o simplement això, que potser no ens ve de gust tornar a les rutines.
0: Que no és el nostre moment.
1: Exacte.
0: No? I que no volem, simplement, per no seguir una miqueta aquest ramat. Eh?
1: Sí, i que sembla com que tot està com molt marcat, no?, el calendari. 1 de setembre tornem a engegar, 7 de setembre o 8 nens a l'escola, tots agafem el ritme, s'acaba la calor... Aquest any no s'acaba la calor.
0: No.
1: Aquí estem.
0: No, aquí la tenim.
1: Llavors, una miqueta això, el fet de que no cal començar res nou, no cal grans plantejaments, no cal grans reptes que potser se'n són una muntanya, sinó que continuem el que ja teníem. Penso que al final potser ens hem de plantejar quin estil de vida tenim, quin estil de vida volem, i a partir d'aquí anar revisant-nos mica a mica. Que està molt bé que parem el temps per vacances, trenquem horaris, trenquem rutines, som més socials, mengem més del compte potser, però ostres, tampoc és tan llarg aquest període i no ens desconnectem tant d'un mateix. Al final som una persona amb la nostra essència, estiguem al setembre, estiguem a l'agost o estiguem al gener.
0: Però com a persones ens costa una miqueta això, no? No seguir aquest enramat que dèiem i tenir aquesta consciència més clara de revisar-nos amb realment saber el que volem i necessitem, Cristina, no?
1: Exacte,
0: ens enganyem.
1: Exacte, és així. Jo penso que aquí la clau, pel que vaig veient també a consulta i en mi mateixa, no?, com més em conec, és com sóc, què vull i què em senta bé. Llavors, justament, aquest cap de setmana vaig estar al Flow Empordà.
0: Ja va venir ahir la Míriam Monteix a parlar-nos i fer un balanç de com havia anat, que és superbé.
1: Jo vaig tenir el plaer de poder assistir a la xerrada de la Maria Fernández, que ella ens parlava, no?, de dir, la títol era Salut és equilibri. Jo penso que aquesta és la clau.
0: La Maria Fernández, que és col·laboradora també d'aquesta casa i és biòloga i PNI, que la tindrem, si no recordo malament, la setmana que ve.
1: Doncs ella ens explicava, no?, d'aquest equilibri, que al final tots tenim quatre pilars bàsics i que en aquesta vida hi ha situacions que ens impacten, que ens fan perdre aquest equilibri. Precisament les pèrdues són alguns d'aquests fets importants. Però, com deia ella, el cos és una màquina perfecta, és molt savi, i hem de tenir aquestes habilitats, capacitats de tornar a recuperar l'equilibri. Llavors, l'estiu podria ser una miqueta també, no?, aquest fet, que no és una pèrdua, però sí que és trencar, un trencament de rutines, d'horaris, d'hàbits, moltes vegades, però som capaços de tornar a aquest equilibri. Llavors, poder aturar-nos, revisar-nos i ser conscients què em senta bé, què va amb mi, què m'encaixa i què vull. Llavors,
0: i què no vull.
1: També.
0: Què és el que no encaixa, no?
1: Exacte, la importància de dir què no vull o què m'ha servit una temporada, però ja no. I ho deixo enrere. I també està bé reconèixer que hi ha moments de vida, que hi ha situacions, relacions que ens encaixen i moments que ja no. I no passa res. Al final, tot és avançar. No cal grans inicis, grans anuncis, dates específiques, sinó que simplement és continuem caminant a poc, sense exigències, sense comparacions.
0: Escoltant-nos, no? Des de la nostra essència.
1: Sí.
0: És el que més costa.
1: Penso que també, com dèiem fa una estona, no? El tema xarxes ens fa molt de mal. Què acabem veient? Tothom és feliç, tothom practica esport, tothom registra uns temps a l'Strava magnífics, i com ens sentim? Que som menys, que no som capaços, que no som suficients, i és mentida. Acabem normalitzant situacions o realitats que no són la norma. Grans viatges per vacances, grans tiberis...
0: I tot això acaba passant factura.
1: Sí, psicològicament, emocionalment...
0: I físicament.
1: I físicament, exacte.
0: En tots els àmbits.
1: Sí, sí. Llavors, el fet de dir, no, no, apago xarxes, em connecto a mi i als meus, i a poc a poc.
0: I si no en sé, per què costa? Són situacions que, si no hi estem acostumats, ja de per si costa.
1: Sí, sí.
0: Busquem a professionals que per això hi sou i són, no?
1: Sí, sí, totalment. I que al final jo penso que és un espai també d'autocura i d'ajudar l'altra persona a dir, ara ens aturem, a tu et costa revisar-te sola, fem-ho juntes i no passa res. Des de la teva essència, des del què vols tu, què necessites, i a partir d'aquí començar a mirar, no? Com estem a nivell emocional, a nivell energètic, nervis, el sistema nerviós central. M'estic trobant aquesta setmana a consulta, aquesta setmana l'anterior, o sigui que a principi de curs, qui més qui menys, amb un estat de tensió, amb una rigidesa. Comencem per aquí, posem espais de calma. Les meditacions ens van molt bé, aturar, aquests espais d'escoltar música relaxant...
0: Natura?
1: Totalment.
0: Que no falti?
1: Totalment, la natura. I el no fer res.
0: També.
1: Sembla que tenim, no, com...
0: aquesta tendència.
1: El no fer res com si és una cosa dolenta. Al revés. Si volem ser productius i volem ser actius, hem de poder carregar piles.
0: I hem de...
1: això passa pel descans.
0: Tenir la capacitat de poder aturar-nos, parar.
1: Totalment, i ens costa. I penso que també ens costa, per una banda, per l'estil de societat que tenim, els horaris, el ritme, voler encaixar més coses a l'agenda de les que podem. Llavors és córrer, córrer, córrer, córrer. I aquest córrer, córrer, primer ens desconnecta i segon es passa factura i acabem petant.
0: Cristina, tenim molt per fer en aquest nou inici i principi de curs. Tindrem l'oportunitat i l'ocasió de continuar parlant amb tu, però qui en aquests moments doncs, necessiti alguna cosa més, on et poden trobar?
1: Per una banda, presencialment, al Centre de Psicologia Likigai de Figueres. D'altra banda, he recuperat l'espai virtual Spotify del Cafè Pendent. És un espai on vull que sigui aquesta calma, aquest aturar-se i aquest obrir temes que a vegades potser ens costa, donar aquesta visió oposada en algunes ocasions de que, no, tothom es planteja ara comencem i toca començar, i doncs el contrari, no, per què toca començar?
0: Anem qui ho diu, no?
1: Una miqueta reivindicatius en aquest sentit, com deia al principi. Llavors, en aquest espai, un cop al mes, un podcast molt curtet, uns 10 minutets, lleuger, des de la calma, des de la connexió, la reflexió, i llavors a xarxes socials, a Instagram, Papallones de Vietnam, on també intento reflexionar sobre aquests temes des d'un altre espai, potser des de la connexió més amb les persones que em segueixen i poder generar aquest diàleg i poder acompanyar també aquestes persones que estan a les xarxes.
0: I gràcies per acompanyar-nos avui també aquesta nova temporada a Entre Hores. Gràcies, Cristina
1: Gómez. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
2: Entre Hores, entre el que passa i el que ens passa, d'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Uau! Quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova. Ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Si són les 11, ja saps què toca. Entre hores.
0: I acabem avui el nostre recorregut musical amb Alejandro Sanz i No és lo mismo, que ja està sonant de fons, una cançó que es va publicar l'any 2003. El tema dona nom al seu àlbum i juga amb una idea molt senzilla però també a la vegada molt potent. Les coses poden semblar iguals però mai no són exactament les mateixes. Una cançó que ens permet avançar uns anys en la seva carrera i tancar aquest dimarts dedicat a Alejandro Sanz i demà a partir de les 11 del matí. Entre hores, adéu-siau.

0: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Castellbisbal i una altra a la 27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I agafem el relleu a Entre Hores amb la nostra companya Mercè Munt amb aquesta horeta de Ràdio Fórmula d'èxits des de Ràdio Vilafant FM. Alicia Keys, amb nosaltres, amb aquest nou...

0: Hem començat, doncs, amb aquesta proposta d'Alicia Keys i ha arribat el Dancing Queen dels ABBA. Una horeta que estarà plena d'èxits de molts estils de programa nacional i internacional. Això és el que hem preparat per tu en aquest espai de ràdio.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Random Game, Game Start.
1: Doncs sí, ahir en l'entrehores la nostra companya Mercè Munt va destacar a l'artista Anastàsia, que l'hem volgut també escoltar en aquest I Can Feel You, i ara arriba a Rosé i Bruno Mars amb el

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

I que bé que tenim, doncs, aquestes propostes musicals. Que bé, doncs, precisament que arriba aquest ritme. Un ritme que ens acostava a Avicii. Així és com es titulava el Hey Brother. I així estem, doncs, preparats i continuant preparant-vos, per arribar a l'hora de dinar amb energia positiva. A continuació, amb una d'aquestes formacions que Déu-n'hi-do també el bon ritme que ens aportava, és concretament la formació Black Eyed Peas, amb una de les propostes Just Can't Get Enough.

0: Xuxa.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
5: I arribem a 12:15 i ho fem amb un dels grans, amb Bob Marley. Aquí tenim el Could You Be Loved?

El Jubilope amb Bob Marley, aquí el teníem, eh? Un dels grans que ens ha deixat doncs, aquestes propostes musicals, moltes, per cert, d'aquestes d'èxit que podries estar escoltant constantment. I ara ens anem amb Bangles, te'n recordes? Eternal Flame.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Una altra d'aquelles artistes que jo he escoltat moltíssim. Vull compartir amb vosaltres aquesta. Britney Spears, Baby, One More Time.

Baby, one more time. Britney Spears dona pas a un directe fantàstic que es va fer a Londres, concretament al Royal Albert Hall dels Coldplay, i una de les cançons boníssimes, Skyfall of Stars.

0: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta, multa en transport públic.
1: Estem arribant a la màxima d'avui de 30 graus, 29 és el que anuncia el termòmetre aquí al nucli antic de Vilafant. La mínima ha estat de 18, temperatures més suaus, però fa caloret encara, eh? Els de Peix Mou en aquest punt horari ens acompanyen amb el seu Enjoy the Silence.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: I amb aquesta proposta extensa arribarem a la una del migdia. Us deixem amb bona música, amb el Boogie Wonderland dels Air, Wind and Fire. Nosaltres us deixem amb la resta de la nostra programació. Un servidor, Ivan Llerbes, que t'ha acompanyat aquesta darrera hora. Som-hi!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional l'haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
2: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions, i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada, doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
1: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim, de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions en aquest dimarts 22 de setembre.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. El comissionat ferroviari de Figueres reclama accelerar la terminal intermodal de l'Empordà i l'Ample Mix fins a Portbou.
1: Més de 100 dies després continua sense rastre l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut a Roses.
2: Intercepten davant de les costes gallegues un veler sortit de Roses amb més de 2.000 quilos de cocaïna.
1: Una baralla entre joves al parc Bosc de Figueres deixa un menor de 17 anys ferit greu.
2: Detenen també a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles.
1: L'Escala tanca una multitudinària festa de la Sala amb un nou portal dedicat a la memòria de la Sala O.
2: I el temps des de la xarxa de comunicació local, i ens acosta aquesta informació Lluís Mi Pérez amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres en reclama accelerar la construcció de la terminal intermodal de l'Empordà i la conversió a Ample Mix de la línia entre Figueres i Portbou. L'organisme considera que les dues infraestructures són estratègiques per potenciar el transport ferroviari de mercaderies i el desenvolupament logístic i industrial de la comarca. El comissionat ha aprovat un manifest que insta la Generalitat i l'Estat a prioritzar els dos projectes i a dotar-los de recursos necessaris.
1: Han passat més de 100 dies des de la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys, que el 10 de juny va sortir a navegar amb moto d'aigua des de Roses i no va tornar. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. La família manté l'esperança de trobar-lo i fa una crida per difondre la seva imatge i obtenir qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-lo. També reclama respostes sobre les circumstàncies de la desaparició i denuncia possibles negligències en la gestió de l'empresa de motos d'aigua.
2: Vigilància aduanera ha desarticulat una xarxa dedicada al transport marítim de droga després d'interceptar un veler que havia sortit de Roses amb uns 2.100 quilos de cocaïna. L'embarcació va ser localitzada el 14 de setembre a unes 400 milles de les costes gallegues amb 70 fardells de droga a bord. L'operació ha permès detenir els quatre tripulants i també el presumpte líder de la trama establert a les comarques gironines. La investigació continua oberta i les actuacions les instruirà l'Audiència Nacional.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una baralla entre diversos joves al Parc Bosc de Figueres va deixar un menor de 17 anys ferit greu la matinada de diumenge. El jove presentava diverses ferides provocades amb un matxet i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Figueres. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir els fets i determinar responsabilitats. De moment, el ferit no ha presentat denúncia ni ha explicat als investigadors les circumstàncies de l'agressió.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir a Figueres un home de 35 anys i amb múltiples antecedents per dos robatoris amb força a l'interior de vehicles. L'home va ser arrestat per primer cop l'11 de setembre després de trencar la finestra d'un cotxe. Un cop en llibertat, l'endemà va tornar a ser detingut després que els agents el sorprenguessin trencant el vidre d'un altre vehicle en un aparcament. El detingut va passar a disposició judicial a Figueres.
1: L'Escala ha tancat una nova edició de la Festa de la Sal que durant el cap de setmana ha registrat una gran afluència de públic. L'acte de cloenda va servir per presentar el nou portal de la memòria de la Sala O de Peix, una web que recull entrevistes, fotografies, empreses i documentació històrica vinculada a aquesta activitat tradicional del municipi. La festa també ha comptat enguany amb Polònia com a cultura convidada i amb diferents activitats dedicades al patrimoni mariner.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Doncs ja amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Amb en Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una altra vegada despertem amb una mica de tramuntana per encetar ja aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic. En el cas de Girona, aquesta tramuntana que s'està manifestant amb temperatura una altra vegada elevada al voltant del Cap de Creus i Rodalies. Al nord de l'Alt Empordà no hem baixat dels 20-22 graus, amb molt poca humitat, per tant, compta amb el risc d'incendi perquè és molt elevat. I de fet, a gran part de la demarcació també, perquè perquè aquest vent anirà sent força sec a molts indrets. Ja aquesta tarda girarà més cap a llevant, més cap a xaloc, una mica més humit, i això farà que la temperatura sigui alta, però de moment no desbocada, no pujarà tant com per exemple ahir o abans d'ahir. Avui, amb l'aparició d'alguns núvols enganxats a la Costa Brava Sud, cap a la selva sobretot, sense pluges, i d'altres núvolets prims que aniran deixant el cel decorat. N'anirem parlant a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour. Si vols que la compra bé, has d'anar a Carrefour.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Els esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat, per tant estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona, avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i per tant aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i per tant en aquest sentit no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols sobretot al matí cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol

0: contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando com un agente polític i no com un agente judicial.
1: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa, i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
7: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
5: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
1: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
5: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
8: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge, i després també molt important en els aspectes relacionals.
5: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
1: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla, allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
9: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa

0: Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
2: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
3: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
2: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí de 10:00 a 14:00 i també en horari de tarda de 4:00 a 6:45.
4: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
6: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu, també el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa?
7: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
5: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
1: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
8: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
1: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
1: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
10: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Ocillós, ha defensat aquesta mesura.
11: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
10: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
8: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
1: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
8: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
1: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
8: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
8: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
8: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
1: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
8: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
13: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
8: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
1: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
15: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
14: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
1: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
16: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
17: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
16: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
18: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
19: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
18: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
20: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
18: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
21: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
22: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien, pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
21: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
18: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, del Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Xavi Ballesteros.
0: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
0: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
23: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
18: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat, per tant estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos a la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació, perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí, i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
21: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
21: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
22: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barri. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
23: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
21: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
21: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
21: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
21: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
24: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
24: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
8: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
2: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
9: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria, la primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm

0: Yes.
1: La xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Tenim aquí ja els tertulians del dimarts, doncs ben ansiosos per poder començar el curs de tertúlia, que sou els que comenceu més tard, ni els de la uni comencen tan tard. Eva Trias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Josep Maria Bernius, bon,
2: bon dia.
0: Bon
2: dia, no és culpa nostra, que comencem tan tard.
0: No, és culpa meva. I Francesc Gaspar, bon dia.
3: Bon dia.
0: No, és que saps què passa? Que hi havia la festa major que cap de setmana passat i
2: s'acumula la feina.
0: El dia 16 hi havia la festa de Sant Cebrià, la festa local. Dic, per començar un dijous, comencem un dilluns, i fem la setmana sencera. I,
2: molt bé.
0: Així us he deixat descansar. I...
2: Molt bé.
0: L'estiu ha anat bé.
2: Molta calor. És el que dèiem ara abans de començar. Tot ens hem preguntat el mateix i és la calor. La
0: ara entenc per què teníem totes ganes de venir a la ràdio,
2: sí,
0: per la calor.
2: Està fresquet
0: aquí. Està fresquet.
3: Ara us conserveu bé.
2: Refugi climàtic.
0: Refugi
2: qui poc es jubilarà mai aquesta gent aquí. Es conservarà tan ben
1: clar,
2: conservats que
1: no caldrà,
2: que estan.
1: Clar,
0: no caldrà, perquè estarem aquí amb la pell ben tersa amb aquesta fresqueta.
2: Exacte, que clar que sí.
0: A veure, també és... Fa fresqueta perquè tenim aquests focus tan macos que fan que ens puguin veure a través del Twitch, a través del YouTube, a través de l'Instagram, que Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo us he vist que us heu posat molt guapos,
2: doncs, sí, sí, perquè si no...
0: Josep Maria s'ha tallat els cabells...
2: Sí, exacte. La setmana passada, dic, haig d'anar a la ràdio, dimarts, i escolta...
0: Ens heu també s'ha tallat els cabells...
2: També, sí,
0: també,
2: sí, sí.
0: Tot. Molt bé, molt bé. Jo he vingut sense pentinar, perquè... tant més... aquest estiu no sé què ha passat d'actualitat, perquè a part de lo de Ceuta jo m'he negat a mirar informatius.
2: Caram,
0: sí.
2: Has fet vaga de...
0: Sí.
2: De televisió,
1: has
2: de xarxes també?
1: No?
0: No, xarxes no, però...
2: No sé què és pitjor, eh?
3: Sí. Així estàs mal informada.
2: Sí, no. Exacte.
0: No sóc conscient, però pensa que jo, els perfils que jo segueixo són d'altre tipus d'informació que no té a veure amb l'actualitat, diguéssim. És molt concret, perquè necessitava fer un break, i és un tema que em sembla interessant. Què està passant en el món, que tot és negatiu? No sé, jo ho he necessitat, aquesta desconnexió. No sé vosaltres si de tant en tant us passa.
2: Jo els 15 dies de vacances realment vaig desconnectar molt, molt, per estar fora, molt.
1: Jo no sé què vol dir fer vacances. Encara.
0: No, perquè els d'aquí
1: final d'any espero poder fer un fes, perquè de moment desconnectar de poc.
0: I tu, Francesc, has desconnectat de l'actualitat?
3: No.
0: No es pot?
3: No. Vaig fer... De vacances vaig fer una setmaneta per intentar desconnectar, però no vaig aconseguir. I ja està. No, tampoc sóc de fer vacances a l'estiu. No m'acaba de convèncer. No seria un bon client
0: de
3: l'Eva.
1: T'entenc, Jo tampoc les faria,
2: Cada vegada és més complicat fer vacances a l'estiu,
1: Sí, molta gent.
2: Molta gent i molta calor.
1: El servei no és igual.
2: Sí.
0: Clar, i aquestes temperatures, ahir també ho comentàvem, clar, fan que... Què pots fer amb tanta calor? Tampoc pots fer massa res, no? Vull dir, que a les hores de més calor... pots estar a la ràdio amb l'aire condicionat.
2: No, a casa, casa, el despatx o així és tancat, però és igual, no sé mi, igualment aquesta calor, aquesta, anaves ja cansat, dormir malament.
1: Sí, és el que dèiem, ja no descanses.
2: Sí, ja no descanses.
1: No?
2: Jo aquest estiu volia fer un treball d'una cosa per d'ajuntament, allò, d'estar-me 4 o 5 dies a casa tancat, així.
1: Impossible.
0: Clar, perquè la concentració tampoc és la mateixa.
2: Exacte, és que és això, jo no estava concentrat.
1: No, i l'humor, jo ho deia abans de començar.
2: I l'humor, les ganes...
1: Estan irritables, perquè un dia sense dormir, dos dies sense dormir bé, tres... No? Quan portes diversos dies sense descansar, l'humor ja no és el mateix. I ets tu que estàs de mal humor, és el client que està de mal humor, és la persona que treballa, vull dir, és un conjunt, i costa,
0: Sí, valoració de l'estiu negativa, veig,
3: Està sobrevalorat.
0: L'estiu està sobrevalorat?
1: Sí, totalment.
0: Ostres, a mi m'agrada perquè vas a un altre ritme, perquè els dies són més llargs, no?, i

0: massa tard al matí, per això no poso el jersei.
1: Sí, sí, el temps d'ara a l'agost seria perfecte, sí. Almenys per sí. Molts de nosaltres.
0: Sí, però bueno, ens toca aguantar-ho,
1: ens toca,
0: no?
1: Ens toca.
0: El canvi climàtic...
1: I hem de canviar coses, vull dir, ara parlo com a ajuntament, és que no ens havíem vist, no. I ara penso d'unes activitats que vam fer nosaltres per Sant Pere Figueres, per les festes de Sant Pere, l'acció de pubilles, bars d'ensaires, castellers, tot això, vam estar parlant amb la gent que hem de canviar l'hora.
2: No es pot aguantar.
1: S'ha acabat, no pot ser a les 5 de la tarda,
2: no.
1: Els bars d'ensaires, no. Ho vam retrasar mitja hora, però és igual,
2: és igual.
1: Jo patia per aquella gent,
2: ja està 2 hores,
1: després a les pubilles, l'endemà amb els castellers també, a les 12 del migdia, a plaça Catalunya cobert, però estava
2: no
1: infernal, vull dir, hem de canviar horaris.
0: Clar, el estiu s'haurà de fer tot més tard, més cap al vespre.
1: Sí, com a mínim això.
0: Bueno, ja fa temps que es parla d'una reforma horària,
2: sí.
0: Mira, ja vaig traient temes, que amb el tema del canvi horari, perquè em sembla que a finals d'octubre no ens toca.
2: Sí.
0: Que és un tema que sempre parlem aquí, és com, tinc ganes de deixar de parlar-ne, perquè...
1: Els establiments comercials el mateix, jo parlava
0: clar,
1: amb una,
0: que no els dieu
1: una
0: entrar
1: persona
0: ningú, no?
1: Que em deia, a les tardes, ningú a les tardes corria, ningú, no és el centre, vull dir, és l'exterior del centre, diguéssim, que diu, ens hem de, potser, de 8 a 3.
0: Antoni?
3: No, a mi em va estranyar molt perquè jo fa 25-27 anys vaig anar a vacances a Portugal i les botigues tancaven a les 12, obrien a les 8 del matí fins a les 12, tancaven a les 12 i no tornaven a obrir fins a les 6 de la tarda. I obrien de 6 a 10 de la nit.
0: Sí.
3: Perquè
0: sí,
3: és que
1: és una migdia
3: o estàs a la platja o a la piscina, eh?
1: Clar, és una altra opció.
0: Perquè no es pot aguantar, clar, horari d'estiu, horari d'hivern, no?
1: Sí, això de les 4 jo crec que obrir a les 4 s'haurà d'acabar.
0: Ja.
1: També vaig estar pel centre d'Espanya i molts de llocs obrien a les 5, però molts obrien a les 5, a partir de les 5.
0: Clar, però és molt...
1: I així i tot, Déu-n'hi-do.
0: És complicat també a nivell comercial tota aquesta... Ja dic, si s'estava parlant de reforma horària per tema de conciliació i tot plegat, i encara hem d'avançar i atreçar els rellotges i no hem aconseguit eliminar això...
2: Sí, però depèn on t'estiguis.
0: Tu encara
2: també.
0: És més complicat, no?
2: Perquè si estàs a la costa com nosaltres, és lògic que la gent a la tarda se'n va a la platja. I què fan després més tard? Doncs es dutxen, s'arreglen i van a sopar o van a fer el toc i van a passejar i miren botigues. Vull dir que depèn la zona, depèn l'època, jo crec que és bastant lògic que les hores fortes tinguem tancat, no?
0: No creieu que tenim uns horaris comercials massa rígids o una regulació massa rígida en aquest aspecte? Miro un francès com a promoció econòmica que està explicat en aquests temes.
4: Sí, bueno, després el tema seria compaginar...
1: Sí, clar.
4: Compaginar,
1: clar. Exacte.
4: Perquè molts farem de canviar horaris comercials si no canviem horaris de vida.
2: Sí,
4: de
2: laborals, vida propi, el que fem els altres, tots. Sí, sí.
4: Per tant, hauria d'anar tot plegat, jo crec, la reforma horària.
0: I també s'està parlant
4: de col·legis,
0: clar, ara has tret el tema clau,
1: les escoles. Ara, les escoles, exacte.
0: Les escoles van cap a jornada intensiva, cap a matins i prou.
1: Sí, sí, o climatització o això. El govern de Catalunya vaig sentir que deien que climatitzarien escoles, perquè és clar, és que és infernal el mes de juny.
0: Doncs que clar, les han de climatitzar perquè al matí també fa una calor que
1: al·lucines,
0: també les escoles, dono fe d'això.
1: Va començar la calor el 20 i pico de maig, no? Vull dir que per tant...
2: Ha estat
0: llarg. Uf! No, i ara que estic visquent... la jornada intensiva escolar del meu fill gran, que ha entrat a l'institut, ostres, no ho sé, si les escoles també han de fer jornada intensiva, les tardes, clar, diuen que és que el problema és l'espai del migdia, no?, que genera molts conflictes.
1: Depèn de les edats, no?, també, vull dir, un batxiller...
0: Bueno, és primer d'ESO.
1: Bueno, ESO, perdó, ESO, doncs...
0: No ho sé, ja.
1: No?
0: Jo feia tardes a l'institut
1: sí,
0: i fins i tot al batxillerat fèiem 3 dies a la tarda i 2 dies intensiu i no passava res. Clar, sí que és veritat que si fas intensiu t'estalvies tot aquests serveis de menjador que deu ser també
2: va ser una de les causes per les que es va fer, no?
0: A nivell d'institut, no? Clar, però és que també el tema de l'alimentació és un altre tema.
2: No, és un debat important, jo sempre ho dic, quan arriben a 3:15 de la tarda a les 4 a casa, no són hores de dinar.
1: No són hores de dinar.
2: Menys per una persona jove, un adolescent.
0: Si t'explico l'hora que va dinar el meu fill.
2: Sí, però no hauria de ser lo normal. No hauria de ser. Això és un debat que hem tingut sovint i sobre la taula i jo crec que s'han de mirar moltes coses, aquí.
1: Sí.
0: I que hi ha moltes mainades que tenen una bona alimentació o que l'únic àpat més o menys

0: menys coherent que fan és el del menjador escolar. Aquí si entrem a veure, no?
1: Sí, però passem a 12 anys i amb 12 anys ja és igual si mengen o no mengen, si l'hora és l'hora o no és l'hora, aquí és lo trist. Això que hem parlat alguna vegada, no? Això d'haver avançat, que vagin tan joves també, no? Encara o tan petits, digue-li, a l'institut, això tampoc ens ha ajudat massa.
2: No és una errada, penso, per mi.
0: Que vagin als 12 anys.
2: Sí, barrejar nens, perquè són nens de 12 anys, amb ja quasi tiarros de 18, doncs... Pues...
0: Mira, jo a l'institut aquí a Vilafant ens van explicar que en el pati no es barregen, eh?
2: No, però
0: vull dir que no es veuen. Si no es troben al pati, no es troben tampoc. Primer i segon estan en una zona i els més grans estan en una altra zona. Però igualment
1: és el canvi de xip, de que passen de l'escola a l'institut.
0: També els de 18 tampoc, no? Els trobo tan grans, eh? També t'ho dic, eh?
1: Home, bueno, doncs hi ha molta diferència.
0: Sí,
1: Ostres, no sé què dir-te. Només sé parlar d'un nen de 12 anys, sí, que és menor al final a un de 18 que ja és major d'edat, i no sé, hi ha diferència,
2: sí,
1: per mi, eh?
2: Exacte. Home,
0: a mi, clar, té la seva part bona, la seva part negativa. També els de 18 poden ajudar els més petits, no? També que no estem en aquest món ideal meu.
1: No, jo t'anava a dir, és que és una altra generació, és una altra època. Jo em sembla que tampoc va així ara, no?
0: Bueno, jo he donat ordres als de 18, 17, 18 de batxillerat que conec, que me'l vigilin.
2: Que vigilin.
0: Eh? Sí, perquè per no, sort aquí a Vilafant sí, tenim una gran cosa que és l'Espai Jove. I allà es troben tots.
2: Us coneixeu una mica tots, us coneixen ells i així.
0: Clar, i coneixes a més grans, que llavors si l'institut et fa passar alguna cosa, doncs mira, com que coneixes un de tercer que ve a l'Espai Jove, tu li tens confiança i si et passa, saps? No sé, també es genera una xarxa, no? que també és important, no? I que a més l'Espai Jove entra a l'institut i això està bé. Jo és que tinc ganes de tornar a l'institut. Vosaltres tornaríeu a l'institut o no?
2: No. Jo no.
0: Francesc, tu aniries a l'institut, amb els barracons, no?
2: No.
0: Home, és intensiu.
3: Ni barracons, no,
1: ni una aula de... Ni aules magistrals, deixem-ho córrer.
0: No, encara no fan classes magistrals.
1: No, ho faria tampoc, eh?
0: No? Amb el classroom allà, fer els deures.
2: Hosti, no.
1: I en fem de deures cada dia,
2: sí, exacte,
1: eh?
2: Sí, tots en fem.
1: El que passa que no prenem nota. Si apuntéssim els deures que arribem a fer al cap del dia, em sembla
0: això
1: que...
0: Això sí.
1: Tenim...
0: I ara que dius, has fet el gest aquest, per qui no ens vegi a través de l'streaming, doncs ha fet el gest d'escriure, sí, l'Eva.
1: Escriure, jo escric encara, mm-hmm, paper i boli.
2: Jo també.
0: Vaig obrir el debat, escrivim poc.
2: Hòstia, estàs obrint molt de debats.
3: Sí?
2: 5 minuts,
3: sí,
2: ja, m'estàs
3: de
2: tot l'any.
3: Quin pilot de melons oberts,
0: que
3: escolta.
0: Com que no me'ls contestes, com que no me'ls contestes.
2: Hòstia, és que te'n vas...
1: No, vols dir que escrivim
3: poc?
1: No
3: reacciona. Deu ser l'època que s'escriu... Jo crec que l'època de la història que s'escriu més.
1: Jo escric molt, eh?
3: No, i els missatges? La gent que escriu de WhatsApp?
1: També
3: s'escriu, és l'època que s'escriu més en la història de la humanitat. Exacte, malament, totalment. Però s'escriu.
0: Clar, sí, tens raó els missatges.
3: No, és evident.
0: A mà
3: és una altra cosa. A màquina.
0: Bueno,
3: però jo escric a mà.
1: Jo soc molt, de paper i boli.
3: Jo també, reunions, jo paper i boli, el planning que me faig el dia, cada dia, les coses de fer, vaig tatxant, i quan veig un dia tot tatxat, oh!
1: Quina satisfacció, he acabat el meu llistat.
3: Però passa poc, això!
0: Dir, que es pot fer això!
3: Exacte, se'm van sumant, no has fet de tot el que havies previst.
2: Totalment.
0: Tu no tens paper i boli, i no tatxes.
2: No, jo mira que també, això m'has fet pensar, això de la llista.
3: Sí, sí.
2: Jo feia la llista diària.
3: Sí, sí, cada dia, i tinc una setmanal, i una que queda allà de fa anys, que vaig tinguent coses d'anys.
2: Jo m'anava passant dia a dia i això m'ajudava
1: anar acabant.
3: Sí, i t'ordena molt.
2: Però vaig decidir ja que no.
3: En canvi, l'agenda sí que faig
2: amb el calendari de l'ordinador.
0: Jo ho faig servir tot.
3: Jo combino
0: les dues coses.
3: D'allà tot apuntat en el calendar. Uf. Jo apunto moltíssimes coses.
1: Jo tinc les dues agendes, eh?
3: Jo la del calendar...
1: Tinc en paper i llavors tinc...
3: No. Jo la del paper, agenda, paper, ja no.
2: Després hi ha una aplicació...
1: Perquè un dia que això et falla, estàs venut, eh?
3: Bueno, tens a l'ordinador.
1: I el cap no el fas pensar tant,
3: no,
1: d'altra manera.
3: No, fas a l'ordinador. Sí, amb això tens raó. Però bueno, com que faig el dia, jo aquí em va molt bé, perquè m'avisa...
2: Hi ha una aplicació que ja te la passaré, que també és molt xula, que és... tipus com una llibreta, però és digital. És de Microsoft, em penso.
1: I vas a Fantasmea.
2: Sí, a més allà l'avantatge és que pots afegir arxius, a PDFs i pots...
0: Clar, que això també està bé, perquè si has de fer una feina...
2: I vaig descobrir això i la veritat és que, mira, vaig fer el pas digital.
0: Molt bé, està bé. Clar, jo en una feina que vaig tenir hi havia una aplicació o una pàgina, ara no ho recordo, que allà et podien posar les tasques i anar tatxant així com...
2: Home, dius, això és task, no? Tasques,
0: sí? No, to-do...
2: Ah, to-do. El to-do jo el faig servir. Jo el fem servir per la llista de compres.
0: La llista de compres, veus?
2: Vas apuntant allà tot i després quan vas a comprar tatxes...
3: La llista de compres a la nevera i apuntant demà.
2: Fins fa poc, però mira, escolta'm...
3: I la porto a la butxaca. La llista de la compres,
0: a
3: la butxaca.
0: A veure què has comprat.
3: No, aquí al escenari. Avui iré. Quan plegui de l'Ajuntament vaig al súper.
0: Jo l'haig de fer, però la faré per WhatsApp, perquè hi va ell i passaré per WhatsApp.
1: Ah, això és una altra, eh? Perquè agafes aquí una aplicació d'aquestes de veu i li dius això i te fa la llista, eh?
2: Sí.
0: Clar, però ja no has ni d'escriure,
2: Tu vas anar a algun d'aquests dallonsis que dius tu i li dius, mira, vull fer això.
1: Què necessito? Ja estem amb la IA i ja t'ho diu, la llista del que has de comprar.
0: Llavors no pensarem.
1: Ja, és el que jo deia, per això a mi m'agrada escriure, m'agrada...
3: Exacte. I si no, crearem unes ments...
1: Déu-n'hi-do el que hem perdut, eh?
3: Sí, exacte.
1: He dit que abans només de números de telèfon i de matrícules de cotxes, més o menys, ho sabíem tots. Ara, a vegades, t'has de pensar quina matrícula tinc, un cotxe.
0: Saps que no sé si me la sé, la meva.
1: Quan has d'entrar en un parquímetre, llavors és quan has de pensar la matrícula del cotxe.
2: Jo la tinc al mòbil.
3: I ara també me la vaig posar al mòbil.
0: No te la saps?
3: Per si de cas.
0: Jo perquè tinc l'aplicació de la zona blava, llavors entro tot allà que tinc les matrícules.
1: Tens guardada, clar, és el que vaig fer jo.
2: Ah, tens l'aplicació de la zona blava.
0: Sí. Sí. I és que, clar, va passar això que va dir, ostres, no em sé les lletres.
2: Em van fotre una multa, eh?
0: Per què?
2: Perquè jo era molt espavilat. Jo anava allà al parquímetre i m'inventava la matrícula, taca, taca, taca, taca, pum. I no, mai m'havia passat res. I un dia vaig i me trobo una multa. I li dic, i clar, vaig trucar, escolta, que m'ha posat una multa i tinc el tiquet. I me diu la seva matrícula tal. I quina matrícula posa en el tiquet?
0: Tal.
2: Dic, vale, gràcies.
1: Ara per això la porta.
0: Però bueno, havies pagat igual. Vull dir,
2: sí,
3: però és que és regulat electrònicament pel matrícula.
2: Per cert, això és de Figueres.
3: Sí,
2: per cert, he contribuït a les arques municipals.
0: Home, molt bé, així m'agrada contribuint aquí.
3: Clar, si t'inventes...
2: No.
0: Ha reconegut que no ho feia.
3: No és com abans, que si tenies el paper ja està.
2: No, ara...
3: Llavors hi havia la picaresca de papers que eren vells, que si no s'hi miraven bé, la gent que se'ls passava...
0: Ah, que es feia això?
3: Sí, jo de passar-ho sí que ho havia fet, de dir, me queda un quart d'hora, no vols pas, tal...
1: Sí, t'anaves, jo que entrava darrere li
3: donaves.
0: Jo sóc molt noble i també. No feia això.
3: Bueno,
2: però eres noble amb el darrere.
3: Sí,
1: però si tu ara te'n vas i resulta que encara et queda mitja hora de pàrquing, el senyor que es va aparcar en el teu lloc li dius el vol aprofitar, i el senyor aprofita aquella mitja hora, doncs fantàstic.
3: Era abans.
1: Sí. Era fantàstic.
0: Perquè era per matrícula, clar.
3: Sí. Ara va per matrícula.
1: I encara hi havia aquesta bona fe.
3: Exacte.
0: Existeix la bona fe,
4: encara?
3: No,
4: no. Jo, després de 2 anys estudiant com treure el tiquet, perquè clar, molta gent et trobes que no sap allò de posar la matrícula, ara estem una mica... suposo que espavilats, no? Però quan et canvien el parquímetre, et posen el d'això, jo m'he trobat molta gent allà davant i no té ni idea de com posar la matrícula, de què ha de fer per treure el tiquet.
3: Jo també m'hi he trobat, sí.
0: Això és un altre tema.
4: Perquè... cada vegada és una mica més complicat tot, i a més, això que diguem del salt digital, sí que volem fer el salt digital, però la gent gran... I jo en tinc 61 ja, però la gent més gran...
3: No, coses molt bàsiques, molt bàsiques.
1: I no tan gran, eh? A vegades hi ha gent que té dificultats, de veritat. Dius, no és fàcil, eh? I tu dius l'aplicació, però abans tu, perquè ho tens més per mà, però depèn qui, haver-se de baixar l'aplicació, posar-hi les dades. Llavors, una altra cosa, has de posar dades també personals, has de posar la teva targeta, és que hi ha moltes coses que dius, no, tothom està disposat a fer això. I llavors ves a pagar i que es pugui pagar moneda, que això és una altra, ara ja hi ha molts llocs que o targeta o no pagues.
0: Tu tens monedes?
1: Jo sí.
4: No, sempre i una altra cosa.
3: Jo sí.
1: Des que hi va haver la pagada aquella, sempre porto alguna cosa.
4: Jo
2: sempre he portat algo.
0: Perquè m'ho gasto.
4: Hi ha una altra cosa que és l'aplicació a Figueres. Però si tu te'n vas a un altre municipi,
1: jo tinc la de Figueres, tinc la de l'Escala, saps? Vaig
2: has
0: d'anar traient diners.
2: El secret, si te'ls gastes, és
1: anar traient més, clar. Has d'anar al caix.
2: Dius-me'ls a gasto. Bueno, és que tens que anar traient diners.
0: Sí.
2: No tens una butxaca del Doraemon.
0: No. No, però saps què passa? Que haig d'anar al caixer.
2: Sí, sí, clar.
0: I és molt lluny.
2: Ah, també pots obrir un altre meló
3: sobre els caixers,
2: el problema dels caixers,
3: els caixers i els municipis,
1: sí. Que Vilafant
3: no té cap caixer, no?
1: Hem de tornar.
3: Vilafant no té cap caixer.
0: Vilafant no té cap caixer.
1: Hem de tornar a cobrar.
0: Aquest és un problema que tinc.
2: Figueres havia tampoc de cap, perquè
3: cada vegada n'hi ha menys, o centralitzats, molt centralitzats.
0: Jo abans anava...
2: I aquí podem anar a parar al negoci dels bancs.
0: Perfecte, em sembla fantàstic, Francesc, doncs vinga.
3: Que el Banc de Bilbao, per exemple, té 5 caixers.
2: Quan es tornaran els
3: diners que els hi vam deixar.
0: Qui té la resposta a això?
2: Suposo que els senyors aquests que es reuneixen i per dir que han guanyat no sé quants mils de milions, doncs...
0: I a més, cada cop oferim menys serveis, perquè és que, esclar...
1: Ho fem de nosaltres.
0: No, és que un familiar meu me va escriure l'altre dia, diu, és que mira, passaré avui pel banc, quan arribi, i preguntaré això. És que no li van deixar fer la consulta. Perquè has d'anar-hi de tal hora a tal hora. Perdona?
1: I si no tens la gent virtual, si és que tot
3: bancs,
1: ho fem igual.
3: Sí. Però
1: és que
3: bé,
1: la feina te l'has de fer.
0: Qui és el client aquí?
3: L'assessor virtual i consulto coses, sí. Bueno, virtual no, és una persona física.
0: Però i si tu en aquest moment estàs allà i necessites fer una consulta, no pots fer-ho perquè és de tal hora.
3: No, cita. A veure, l'ideal és cita prèvia, amb un banc, ara.
0: Sí, però...
3: Llavors sí que la tens.
0: Però si no...
4: L'assessor virtual hi ha una trampa, perquè clar, molta gent diu, és que li faig una consulta i tarda... hores o un dia a contestar-me. Vosaltres quan feu la consulta, el titular és: vull demanar un préstec. Als 5 minuts s'estan trucant.
1: No, als 5 minuts no, en un minut.
4: En un minut et truquen. Escolti, vostè volia un préstec?
1: Detecta préstec i en el minut t'estan
3: ja
1: trucant.
3: Exacte, ja
1: són paraules aquestes, sí.
3: Llum vermell, allò...
1: En canvi, si tu li dius retirar diners, ja no.
3: No.
1: Fa veure que no es queda allà penjat pensant.
4: Això passa, perdona, amb les assegurances de cotxes. Tu vols trucar amb una empresa d'assegurança de cotxes i te surt allò la màquina aquella, què vol fer i tot això, tu et posi contratar seguro para 10 cotxes. Un minut i tens la trucada.
0: Però clar, no deixen de ser els teus diners. O sigui, si tu vols retirar els teus diners o vols fer una consulta sobre els teus diners... Per què? No sé, és que és bastant surrealista.
2: Perquè depenem tant dels bancs. A nivell de tot tipus de... tots els pagaments i tot es fa a través de...
1: És el que deia, hem de tornar al metàl·lic, hem de tornar a cobrar.
2: Que tenen enganxat.
1: Ho has de fer tot pel banc, és que no pots fer res.
2: Ja d'entrada, quan tu vas amb una feina, el primer que et demanen, o segon o el tercer, què és?
0: La compte bancària.
2: Sí, és clar. A partir d'aquí...
1: Sí, sí.
0: Si no tens compte bancària no et poden ingressar la nòmina i llavors no et paguen.
2: Ja està, el banc té... Els bancs poden fer el que vulguin després.
0: Sí, i que els més poderosos són els bancs.
2: No sé si són els més, però deuen estar entre el top 10 segur, no?
0: Clar, però...
2: Perquè a més deuen també deixar diners a segons qui...
0: Clar.
3: Bueno, i els que tenen una anàlisi de la situació més clara, sí, sí. De tothom, i almenys de qui té de despeses, tipus de despesa, dies de despesa...
0: Tot supercontrolat. Tot
1: supercontrolat.
0: A mi no m'agrada que et controlin.
1: Jo l'altre dia ho deia, no sé qui parlava, que dic, ara començo a anar una altra vegada més diners en efectiu. I em deia, per què? Dic, perquè estic cansada que a final de mes t'arribi aquí el resum, no? De lo que has gastat en cada cosa. El que has gastat en restaurant, el que has gastat en roba, en farmàcia. I què n'han de fer?
2: Saben molt de la teva vida.
1: Ni jo m'he plantejat el que he gastat aquest mes amb això i vosaltres aquí m'esteu fent el detall.
2: Jo estic per, ja els propers Nadals, convidar l'assessora personal a casa.
1: Sí, no, perquè és part de la família.
4: Coneix tant de la teva.
2: Vine,
1: ja. Tant per tant,
3: que sí. Coneix tot.
0: Clar, i cada cop tot és més complicat, no? Si la iaia et vol donar 50 euros, ha de fer una donació i ja estic exigelant molt, no? Però...
3: Bueno. Ara et fa un viso, ara t'ha de fer un viso.
0: No, la meva iaia té 92 anys.
3: Vale.
2: Espera't que el dels visums ja...
1: També.
0: Ja ho he controlat.
3: Sí, jo també veig que això...
2: Se'ls està escapant aquí.
0: Sí, se'ls està escapant un fil de negoci.
1: No, ja estan començant a controlar, Els autònoms que comencen a rebre diners en efectiu, si veuen que en reps gaires, ja estan a sobre, també,
0: És que, esclar, no pots escapar de cap manera. Clar, tornar a l'efectiu... Com diu l'Eva...
1: Home, hi ha coses que dius millor, no? Això que deia jo ara.
0: Sí, però com pots tornar l'efectiu quan, no sé, jo per anar a treure diners haig d'anar al centre de Figueres, que evidentment hi vaig amb cotxe.
1: Doncs què fa la gent gran quan cobren? Van a treure diners i ja tenen,
0: sí, clar,
1: no?
0: Però no puc treure tot, perquè clar, si me cobren el segur de vida, no sé què, no sé quant,
2: has de deixar. Vas a pagar, abans una de les feines de la...
0: Era anar a pagar.
2: Jo me'n recordo que a casa...
0: Sí, anar a pagar el llum,
3: anar a
1: l'aigua.
3: Ah, sí,
1: sí que es feia això.
0: Ara està tot domiciliat.
2: Anar
0: a pagar la contribució, jo me'n recordo.
2: Clar, perquè t'han venut, perquè és veritat. Hòstia, no cal que vagis enlloc, tu, tranquil.
3: Més còmode.
2: Hòstia, pues, sí que és veritat, no? Però després ja, tot darrere, ja tot l'altre, no?
0: Clar, és el preu a pagar per aquesta, sí, comoditat, sí, vols dir. Sí.
4: És que no els interessa, perquè abans tu anaves a la Hidro, i la Hidro a Figueres, per posar un exemple, tenia 100 treballadors, sí, o 200. Clar. Ah, no n'hi ha ni un. I si això ho multipliques per tot, per cada ciutat de Catalunya, ja no he dit tot Espanya, imagineu-vos els llocs de feina que s'han perdut. Les benzineres, igual. Tot això que va automàtic, igual. Vas perdent. I ara tu vas a qualsevol... Sí, però tu vas a la Seguretat Social, a treure-te el carnet de conduir, a renovar-lo, qualsevol cosa has de demanar cita.
2: Jo crec que arribarà un moment que pagaran per viure, ja està.
0: Clar, això t'anava a dir,
2: va en contra
0: del... Si cada cop es destrueixen més llocs de treball, es perd poder adquisitiu. Llavors, com que estem en un món capitalista, que el que vol és que consumim, si no hi ha poder adquisitiu, no podem consumir.
2: Per això, sí.
0: La cosa fa una mica aigües, no?
2: Les màquines hauran de contribuir a Hisenda per poder-nos pagar nosaltres, per poder gastar el que facin les màquines.
0: Ostres, no m'agrada gaire, però... I què farem els humans?
2: No, el càmping de l'Eva.
1: Això, doncs treballar i els altres viure, no? Uns treballar, sí, sense, ah, sí, treballar,
3: sí,
1: ja,
3: sí,
1: està.
3: Sí, sí, però... sí, sí, arribarem a això.
0: Bueno, jo entenc que potser...
3: O treballar amb menys hores, moltes menys hores, moltes o menys només hores, dies.
2: Sí, ara fora broma, jo crec que...
3: Sí, potser 3 dies a la setmana, així, sí.
0: Mira que semblava impossible fa... 2-3
3: ja
0: anys, que parlàvem de la setmana de 4 dies.
3: Hi ha algunes coses de 4, algú ja comença a fer 4 dies, vull dir.
0: Sí, bueno, això
3: pocs, però bueno.
0: Clar, però...
3: O 4 dies i el 5è teletreball. Això sí que n'hi ha.
4: Tot allò que sigui...
2: El teletreball, qui ho hagués
0: dit? Sí.
4: Tot allò que siguin feines rutinàries, com per exemple que està en una fàbrica que passa la cinta i aquesta caixa la poso aquí, aquesta la poso aquí, tot això serà robotitzat, eh? Les feines més de pensar, més de moure, jo què sé, periodisme, gent així, sí. Però ara veiem, per exemple, si anem aquí a Vilafant, veus la brigada que va amb un vehicle que va netejant els carrers. Això, no, amb el temps, serà un vehicle sense conductor. I no tardarem gaire, eh?
2: Bueno, no posis la gent.
3: No ho sé.
1: Que la gent sense ciutats grans, sisplau.
0: Ciutats grans, primer Figueres. Quan passi a Figueres, llavors ja patirem.
3: Però i això del cotxe sense conductor,
0: no t'en fies?
3: No, gens.
1: No, però potser si ara amb un camió i anava
3: el
1: conductor
3: hi ha accidents. Imagina't sense. Exacte, imagina't sense.
0: Home, potser serà més perfecte que el conductor, perquè no es distraurà.
3: Sí, sí.
1: No, però
3: anirà la connexió,
0: no
3: sé què.
0: Això sí.
3: La pagada digital i què faran tots els cotxes.
1: Perquè amb un camió d'aquests, encara que hi vagi el xofer,
3: poder
1: no necessita portar dues persones més,
3: no, això també,
1: llavors
3: això
1: amb una
3: cert,
1: persona
3: això
1: només
3: cert.
1: Es farà, sí, que això també, sí, sí. I ja es
3: bueno,
1: fa algunes coses
3: les, sí,
0: però les els humans
3: abans eren per sempre exemple. Dos o tres, jo havia vist tres
1: i ara moltes vegades veus el
3: una
1: xòfer i ja està,
3: sí, sí,
1: eh?
0: Però jo crec que els humans necessitaran fer alguna cosa, tu dius viure, vale, viure, què vol dir viure? Perquè, esclar, en francès suposo que deu voler dir una cosa, per mi deu voler dir una altra, per l'Eva una altra.
3: Aquí estem obrint un altre meló.
0: Clar.
1: Quants melons,
3: el control de la gent.
0: Farem una Macedònia.
2: Això ho fas amb tots els altres dies, sí, de tertúlia?
1: No, no, això ho ha fet amb nosaltres només. Oh. Perquè sap
0: sou
1: que especials. Hi ha recursos.
0: Sou especials.
3: Aquí hi ha el problema. Si la gent té temps, la gent pot pensar. I pensar, per segons qui o per segons què, és dolent. Per clar. Tant, per això cal hipnotitzar la gent amb
2: Netflix.
3: Xarxes, amb Netflix, amb no sé què, i tot.
1: És que ara amb l'IA ja no haurem ni de pensar.
3: Exacte, més o més, sí. Ja només ens faltava això.
1: Jo l'altre dia ho deia, és molt trist, però és que sí. Al final no haurem ni de pensar. No haurem ni de pensar. Ja hi haurà qui pensi, no?
3: Sí, sí,
1: però no
3: sí,
1: tothom
3: sí.
1: Pensarà.
4: Recordeu que el govern acaba d'anunciar 450 euros d'ajuda per als fills que viuen amb els pares.
0: Pels fills que viuen amb els pares? Sí, però sí, què, majors d'edat?
4: No ho sé. No ho sé, però volen donar una paga als fills que viuen amb els pares.
0: Uau.
4: No sé si anar-me a casa meva ja, bueno, trucar això... a la mare.
0: Bueno, mira. Ostres, jo no ho faria, veus?
2: Però tinc una filla encara que viu amb mi, encara, sí. Això m'interessa.
4: Sí, però seran sí. Per ella els calés, no pas per
2: ah,
4: tu,
2: eh? Ah, sí, ja no m'interessa.
0: Bueno, però si...
2: Però si, la si la és en sèrio, això, dius?
1: Sé que ho deia.
0: No, no és el diario.chiste.com, no? Vale, ens ho creiem, no sé. Però que sí que haurà d'haver-hi un ingrés... Sí, que,
2: vitalici, no, d'aquests...
0: Clar, perquè si no pots treballar...
1: Ja, però...
4: Perquè... Va, una bona notícia abans de la publicitat. Va. Recordeu que a partir de l'1 de gener d'aquest any 2027, ui, la nòmina, sigueu autònoms, empresaris, el que sigui, assalariats, funcionaris, us baixarà un 1%, perquè aquest 1% anirà destinat a la hucha de les pensiones.
0: Ah.
4: Recordeu.
0: Sí,
2: ets especialista en donar notícies.
1: Sí, desagradables,
0: sí. Però, clar, ens baixarà un 1%, segons diu ell, però els preus han pujat un no sé quants.
3: Exacte. Bueno, llavors també hi haurà la puja de sous i la tinguis.
4: Sí, pugen un 4%, et retenen un 3% d'IRPF, que va a Hisenda directament, i l'1% que et treu va a l'hucha de les pensiones. O sigui que el 4% que et pugin no el veuràs, com aquell que diu.
1: Fem mitja part, eh?
0: Sí. Pausa per la publicitat. Anem a tallar els melons i ens els menjarem a la segona part. Vinga, va. Sí. Fins ara mateix.
5: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
8: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
11: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour. Fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ens hi tornem a posar aquí en el món postapocalíptic que vindrà, o potser hi haurà un catacrac i no passarà això de que les màquines prenguin el poder, la intel·ligència artificial caurà perquè no tindrà prou energia, no? Potser?
1: Sempre ha passat, no? La història de la humanitat, quan hi ha hagut a vegades aquests, o aquestes pandèmies, o aquestes guerres, o aquestes no sé què, no? Per...
2: Bé, alguna cosa que
1: sí.
2: T'ho desmunta tot.
1: Sí, desmunta.
2: La vida és així, no? Però bueno, tornem a enganxar-nos ràpid, eh?
1: Sí, sí.
2: Amb el Covid, no?
1: Ah, exacte.
2: Que són tantes coses que havíem d'aprendre.
1: Sí, sí, sí.
2: I ja no se'n recordem, pràcticament.
1: No, i no fa
2: quan
1: tant.
2: Quan veus alguna fotografia, no? Que no fa tant.
1: Ah, sí.
2: Això va ser l'època del Covid, però ja ho vivim com... I com si no hagués de tornar a passar, no?
0: Home, jo m'he promès a mi mateixa no tornar-me a angoixar tant per no poder fer segons quines coses, no? Jo crec que potser alguna cosa n'hem après, no? O no?
2: Sí, és clar, era una cosa que no havia...
0: El teletreball?
1: Sí, el teletreball. No? Teletreball.
0: Teletreball? No? Creus que pensaves que aniria més després de la pandèmia? O
1: no.
0: Que no s'ha quedat prou?
1: No sé si és efectiu, diguéssim.
0: No saps si és efectiu, o sigui... Vale.
2: Jo trobava a faltar molt la relació amb les persones, perquè les reunions i tot, que els fèiem virtual, aquí a la ràdio la podíem fer virtual, hi ha moltes coses que dius, les podies fer, no? Però no és el mateix.
1: No,
2: el caliu aquest que tens, el que et vegis, no? I hi ha coses que me n'alegro que no s'hagin quedat, també ho dic. Perquè ara passa, a vegades fas algun curs online o fas algun altre online i dius, és com molt fred, no? Ja no m'agrada. M'agrada trobar-me amb la gent, una altra vegada.
0: També hi ha coses que a nivell de relacions socials, no? O coses que feies per compromís, que el Covid ha anat bé per aprendre a dir que no. Bueno, no sé, vosaltres us passava, a mi em passa molt. Coses que feien per compromís o...
1: Com quina?
0: Dinars familiars, per exemple. Amb el Covid, doncs mira, com que no es podia, pues, ja s'ha perdut com aquesta freqüència i aquesta freqüència, doncs...
1: Ah, doncs a mi m'agradava els dinars familiars.
0: A mi sí, però cada setmana obligatòriament no.
2: No, clar.
1: Ah, això no. Ja.
0: Ara, bueno,
1: també depèn de la família.
3: Sí, és clar, depèn de la família, dels cunyats, dels cunyades...
2: Sí. Depèn
3: d'això.
2: Si es fa a casa teu o es fa a casa d'algú altre, això canvia molt,
0: Si toca rentar el plat
2: i fer el dinar tu, no? Clar, canvia molt,
0: No, però
1: moltes variables aquí.
0: Les relacions socials, bueno, alguna cosa m'ha pres, no? Jo.
1: Sí. Lo dels confinaments, per exemple, em deien una gent de bombers, deien que ara els confinaments la gent és molt obedient, d'acord, que és un poble i unes hores i tal, però vull dir que abans de la pandèmia un confinament la gent no ho entenia, tancar-te a casa, perquè m'has de tancar que no puguis sortir, que no sé què, i ara estàs assimilat que t'has d'estar confinat, has d'estar a casa X hores, un dia o dos o mig, això sí, que és una cosa, un hàbit que hem
0: après. I es parlava molt de que hauríem après també el tema d'hàbits doncs d'higiene o de no contagiar els altres, que parlàvem molt, no? Que el Japó, els japonesos, quan estan malalts ja es posen la mascareta per protegir els altres, això no ho hem après, em sembla.
2: Hi ha gent que sí, no? Que ho fa.
0: Sí,
1: encara veus algun de tant en quant, no? Però no gaire.
2: I el tema higiene, jo amb les mans ho dic.
1: Jo també, amb les mans. Jo també.
2: Jo també. Vaig a reconèixer que poder abans no m'hi fixava tant i he agafat un hàbit que ja és normal.
1: Sí, és veritat. I tinc gels d'aquests.
0: Tu tenies la mania de rentar-te les mans.
1: Sí, no sé. No, jo també, però per exemple, a casa sempre, però quan eres a fora, vas a un restaurant, canviar un restaurant, l'altre dia també amb un company també. Anem a rentar, jo dic, sí, agafes, has agafat ja aquest hàbit, no?
2: Sí,
1: i necessites.
0: Jo veus, no... Me'ls arrenta una mica més, però no tant.
1: Sí.
0: Clar, i també deien això, no, que no ens havíem immunitzat. Jo sí que vaig notar agafar després del Covid moltes coses que no havia tingut mai. No sé si a vosaltres us va passar i que el nostre sistema immunitari doncs ha hagut doncs això, d'infectar-se de lo que no es havia infectat, perquè havia
2: protegit. Ha sigut sempre això, no?
1: Sí,
2: vull dir que vas creant al final defenses a base d'agafar infeccions i coses que podíem no eren tan conscients.
0: Jo mai de la vida havia tingut bronquitis i després del Covid em vaig tenir
2: també anem canviant,
1: També.
0: Ja sé que
1: els anys van sumant,
0: ja ho sé que
3: m'havien fet gran. Fet mal als genolls.
2: Veus?
1: I jo a l'esquena. I jo a l'esquena, aquí darrere.
0: Això és perquè vas estar tancat, no has fet exercici.
2: sí. Clar, veus? No,
4: o podés per la vacuna que portava
2: això,
4: el microxip.
2: Això també ho diuen.
1: Ah, sí, també. Sí, sí,
2: el microxip que vam posar. Sí. Que deia, s'haurà de fer malbé els genolls perquè així es tindrà feina algú.
4: No, no, no, això, o el fabricant de les
2: proteïnes. De les proteïnes, clar, clar, clar. És que és una conspiració absoluta.
0: M'encanta que et posis conspiranoic. No, però que jo crec, en el meu cas, el tema de les bronquitis que vaig tenir van ser just després i dos de bastant seguides i no n'he tingut més. Potser és que havia d'haver-me infectat i no hagués anat a tant, no? No ho sé.
4: No sé.
0: Això de portar la mascareta té les seves coses bones i les seves coses
4: bones. L'hivern, primer hivern va baixar la grip
1: i tant,
0: sí.
1: I tant i els refredats i tot això.
0: Però per això et dic que no sé si n'hem après perquè tampoc, no?
1: Bueno, no, hauria de ser un hàbit col·lectiu, tornar a prendre aquest hàbit col·lectiu, jo no sé, de l'hivern,
4: en èpoques de grips,
1: exacte, en èpoques de grips, doncs tots anar amb mascareta a treballar.
2: Però és bastant desagradable.
1: Sí, jo sé, exacte, parlar.
2: Quan ho vàrem fer tots era per força, que s'havia de fer això.
1: Sí, sí, jo també ho veig, que és molt...
2: I respirar aquí tot el dia així tapat, no sé si era gaire bo.
0: Però jo entenc que el que ha de portar la mascareta és el que està refredat o que té símptomes, se suposa, no? No tots, si tu estàs sa... Passa que, clar, a vegades no saps ja si tens mocs de l'al·lèrgia, si estàs refredat, o no si és Covid, està... o si és grip, no saps on està la línia, tampoc, no? Perquè tampoc som experts. És complicat. Jo hauria d'anar amb mascareta sempre, perquè mucositat en tinc sempre. Clar, i no sé si tenim aquest sentiment de col·lectivitat. Tu ara parlaves del col·lectiu. Va, un altre meló.
1: No sé.
2: Bueno, escolta, que posa, en lloc d'obrir un meló, podem obrir un préssec o ara, una
1: cita. Sí, perquè tenim un empatx de melons.
4: M'he malfiat, com ja no has dit els temes. De...
2: Sí, hem pensat...
1: Sí, és veritat.
0: És que el primer dia.
4: Quin batibull que hi haurà aquí.
1: Jo també vaig pensar, ui, demà.
0: Per escalfar una mica la cosa, el dimarts que ve ja hi haurà ordre del dia. Sí. Prometo fer els deures i...
4: Ens has de guiar una miqueta.
0: Sí, sóc el vostre pastor, no? Sí. No, però és més divertit així, no?
4: Bueno, no sé, qui ens escolta, no sé si us està passant molt
2: sí,
4: bé.
2: Sí, ho deu pensar, Déu-n'hi-do aquests.
0: O sigui, els que ens estan veient, que facin algun comentari a les xarxes socials i així ho sabem, una mica de feedback, no sé si en podem tenir. Però està bé, no? A mi això, aquesta pregunta me la faig sovint. Tenim concepte de col·lectivitat? O sigui... allò de mentre jo vagi bé se m'enfumen els altres, com és? Anda yo caliente
1: y ríase la gente. Hi ha molt d'individualisme, sí, cert, clar, en la societat. És així, vull dir...
4: Tothom mira...
1: Sí que és veritat que amb coses puntuals potser llavors sí que genera un sentiment més de col·lectivitat, no? Reaccions amb temes concrets. Temes concrets.
0: Per exemple, tornant al tema dels bancs que dèieu abans, mireu, els arrafats, els melons. Potser com a col·lectiu hauríem de mirar, ostres, ens interessa o no ens interessa? Si ens ajuntem tots contra els bancs, col·lectivament, no?
4: Massa feina, no?
0: Massa feina.
4: Seria massa feina, sí.
0: D'unir-nos col·lectivament per anar contra un goliat.
4: Depèn de, tampoc hi ha lideratges. Bons lideratges.
1: No, i aquesta hipnotització que dèiem.
4: Clar.
1: De molts segments socials, sí. Tipus de gent i així, que, bueno, sí, però... No es mobilitzaran.
2: No, i depèn la causa, no? Jo crec que depèn quina causa. Sembla que tots som com més solidaris, ens podem afegir, i depèn què és. Són lluites que mira que ho faci un altre, no?
1: Sí, exacte.
0: L'habitatge, per exemple.
1: També.
0: A mi em sorprèn, no? Que no... No, jo no sé, és una cosa que preocupa i és un problema. Però no ens ajuntem per... No sortim al carrer a protestar.
4: I l'augment del cost de vida.
0: Exacte.
1: La gasolina 2 euros en aquests moments.
0: Sí, hi ha una sèrie de... El tancament de caixers automàtics.
4: Sí, no, tot una sèrie d'aquestes que sí que donarien per dir tu fins aquí. Però suposo que és el que deia en Josep Maria, que estem una mica hipnotitzats. Amb...
2: I qui es tira de la causa?
4: Clar, i no tenim uns referents que puguem... Perquè per estirar de la causa els tens que tindre...
1: Sí, sí, has de tenir...
4: Has de tenir les idees molt ben clares, no? I no podents manquen aquest tipus de líders, no?
0: Fa falta lideratge.
4: Sí, jo estic convençut que sí.
1: I tant. Sí, que a tots nivells, jo crec. Que...
4: Sí, sí, a tots nivells, sí.
1: Tots
0: i ara
1: nivells.
0: Saltem, sí, a tots nivells.
4: Polítics,
0: ara saltem a la política,
1: política,
0: va.
1: Política, internacionalment... Tot, tot. Hauria d'haver-hi un líder que...
0: Home, però mira, tenim en Donald Trump...
1: Bueno, no, jo anava a dir que hauria d'haver-hi un líder que fos el contralíder d'en Trump. I no hi és. Vull dir, no trobem líders europeus que diguis... Mira, aquest sí que és un referent liberal, en fi, el que sigui, socialdemòcrata i tal, és un referent.
0: L'Angela Merkel ho era...
1: Jo crec que sí.
4: Sí.
0: Sí.
1: Crec que l'Angela, sí.
0: Estic aquí pensant en algun més actual, però...
4: Dels últims líders.
1: Sí, segurament dels últims líders, exacte. Era allò... Una persona que, pum...
0: Hauria de sortir de Margaret Thatcher?
1: Home, tampoc.
4: Bueno, també era una líder, però clar, sí, era una líder que...
0: Cap liberal.
1: Bueno, una Merkel, però... ja m'han fet...
0: Sí, a nivell d'estalvi, sí. La Merkel
1: arriba tant, eh?
0: Era molt catalana.
1: Sí, això
0: aspecte.
1: Sí, eh? Sí.
0: Sí. No està,
1: sí,
0: ho tenia ben entès.
4: Bueno, perquè Alemanya ho va passar molt malament.
1: Sí, esclar, exacte.
4: I n'ha après, però bueno...
0: Clar, aquí no sé si n'aprenem, perquè estem a destajo, que diuen en castellà, i no sé.
2: Però és que aquí no hi ha cap problema.
0: Ah, no hi ha cap problema.
2: No, tot va bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, tot funciona.
0: Deies que tenies una filla que viu a casa teu.
2: Per això, mira, ara tindrà una ajuda, a més a més. Sí. O sigui, tot va bé, no? Jo, quan tinc dos, tindré dos ajudes.
0: Però, no sé, la teva filla, si és que vol, perquè està molt bé a casa teu, o potser és que no pot.
4: Bueno, clar, cada casa és
0: diferent,
4: sí,
0: no?
4: Sí, és igual,
2: però ha estat una mica al final, no?
4: Però sí que és veritat que costa molt a nanos joves. El que nosaltres vam fer, no sé, jo me recordo que en pocs anys ja vaig independentitzar-me, vull dir, ara és molt difícil.
1: Lluita.
2: Molt.
4: Sol. Ja en parella ja és molt complicat.
1: Sí.
4: Però sol, allò de dir, bueno, agafo un piset petit, res, un estudi...
0: Un possible.
4: Amb el sou que tenen. I la precarietat que hi ha.
0: I el problema no és el sou, el problema és el que demanen pels lloguers.
2: Sí.
4: Sí.
0: Que està descompensat.
5: Però és que el problema va més enllà, perquè el problema
0: també
5: està...
0: També té fills a casa, eh?
5: No, el problema va més enllà perquè no hi ha gent per treballar. O sigui, si tu ets ara un empresari i vols fer un bloc de pisos, primera, que es dispara el preu del material i el preu de lo que sigui, però és que després tampoc trobes gent per treballar. No hi ha paletes, manobres, no hi ha gent com abans. Que sàpiguen de la feina, eh? Pots trobar gent per treballar, però que sàpiguen de la feina com abans, tampoc et pensis que hi ha gaire gent. I és un gran problema, eh?
2: Però això passa amb tot, eh? Perquè hi vaig anar al taller mecànic, portava el cotxe i m'ho deien que els mecànics cada vegada estan més cotitzats. Mecànics, i ara que ja s'ha barrejat els cotxes elèctrics i tot això, clar, em deien és que...
4: I com pot ser que en un país que hem passat...
2: Però no en tenim, eh?
4: En pocs anys a tindre 8 milions, no tenim ara?
2: Mhm. Sí. No hi hagi professionals.
4: No hi hagi. O sigui, tenim més gent que mai, però en canvi no tenim professionals.
0: Pues llavors falta la formació, no?
2: Totalment.
1: Bueno, potser formació n'hi ha, el que passa, potser falta la vocació de ser emprenedor, de posar-hi hores...
0: Tampoc,
1: de posar-hi hores... Home, si, aviam, un mecànic o un lampista, que ho conec pel meu fill... Si ets emprenedor...
0: Ah, el teu fill és lampista?
1: Sí. Si ets emprenedor, té feina que
2: no se l'acaba.
1: I llavors és això, vull dir que si tu ets emprenedor, si tu ets bo, si tu ets professional, home, jo crec que ja en tindràs de feina, segur. Segur.
0: Clar, el problema...
1: Vull dir, és... Ara has de tenir aquesta voluntat, aquest esforç, no allò de treballar de les teves 8 hores, o les teves 7 hores...
2: Totalment.
1: O no sé què, o... No, esclar.
0: Clar, jo... Potser no és que falti formació, potser falta cultura de l'esforç.
1: Ara.
2: Això està claríssim.
1: Sí.
2: Això no, jo crec que la part davant.
1: Evidentment.
0: No, vull dir que no
1: s'ensenya. Hem creat una societat del lleure, de l'oci, que està bé, però bueno, fins a certs límits, no? Això de les... Només 8 hores, o no treballar dissabtes i diumenges. Bueno, faràs festa dilluns i dimarts o tal. No.
4: Jo
1: això n'hi ha molta.
4: Sí,
1: però molta casuística
4: així. Jo crec que... com sempre a la vida, no? Hem passat d'un extrem a l'altre, vull dir, nosaltres a l'època nostra
1: sí,
4: tot era buscar una feina i tu, si te diuen que fas això, fas
1: també
4: això
1: tens raó, i si cobres...
4: I aleshores, que
2: si pots
4: falta,
2: fer dos de feines, millor.
4: Sí. I ara també els anys han après més.
1: També és veritat.
0: Bueno, perquè en part també és cuidar.
1: Anem d'un extrem a l'altre.
4: Bueno, vale, sí, jo tinc que treballar per guanyar-me la vida, però jo tinc que treballar per viure, no visc per treballar. Que abans nosaltres poder...
1: Sí.
0: Pecava el de l'altre extrem, no?
1: Sí.
0: Clar, el problema és que s'ha anat d'un extrem a l'altre i clar, no trobem el centre, problema, potser, no?
4: No, que, no estem equilibrats.
0: Que l'equilibri que és la
1: i el súmum de tot això, doncs, és aquella persona que diu que amb l'atur...
2: Jo anava a dir.
4: Això és la prevenció, no?
2: Sí, sí. Que treballar o no treballar, si estic a l'atur o treballo, són 400 euros diferències, si mires la gasolina, el temps que dedico...
1: Exacte, el temps, el no sé què, em quedo a casa.
0: Sí. Però l'atur no és infinit?
1: No.
2: Però viuen avui, eh? Demà ja veurem.
1: Sí,
2: anem a viure el dia a dia i demà ja veurem.
0: Clar, que potser hem anat del mirar molt enllà, l'estalvi, no sé què, el carpe diem més absolut, no? Llavors, és aquest el problema, no? Carpe diem, però pensant una mica en el futur.
2: No, i si tenim ajudes, a més, jo l'any passat vaig quedar parada amb la meva filla, en tinc una amb 19, l'altra amb 21. La de 19 ja porta treballant en tres estius, i no tenia cotitzat per atur, perquè fer només l'estiu no tenia cotitzat, però va tenir una ajuda de quasi 500 euros cada mes.
0: Ostres!
2: 400 i...
4: Allò del jove, no?
2: Dius, que fort. Ja. O sigui, que fort. És que no ho trobo just, però esclar, és que ho fa tothom i ho demana tothom. Però estarà estudiant, que és el que ha de fer, no? L'hivern, ell està estudiant, que és la seva obligació, perquè d'alguna manera és el que fèiem nosaltres,
1: no? Sí.
2: I a més, té dret a aquests 400 i pico d'euros cada mes, parlant clar, per fer el que li doni la gana, per rentar-se'ls.
4: Estan criant una miqueta...
2: Això, la cultura aquesta de l'esforç, o sigui, sense fer res te dono això perquè has treballat, no? I dius, que fort.
1: Bueno, sense fer res... La sort és que aquests 400 euros segur que rendibilitzen, vull dir que...
2: Sí, no, desapareixen,
1: es gasten, que es gasten, per tant, creen economia, vull dir, mira...
0: Però l'estalvi també és important. Nosaltres no podem estalviar el temps, perquè el temps vola. Nosaltres ho deixem aquí, prometo que la setmana que ve no farem una Macedònia, o sí, no sé, ja ho veurem, però tornarem demà dimecres amb els companys del dimecres, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Moltes gràcies per ser aquí avui, i ens veiem amb vosaltres la setmana que ve i amb els nostres oients demà dimecres. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
4: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
5: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
6: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
7: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
6: Rambla 54 és un passeig humanístic.
7: Gràcies per aquest concepte.

0: Tonya Urraca, Carpanta, també Astèrix, l'Ànec Donald, el Capitán Trueno o Roberto Alcázar i Pedrín tenen en comú que són personatges de còmic. Bé, i que surten a la cançó del Jaume Sisa, esclar. Avui anem fins a Sant Cugat per visitar un espai que converteix el còmic en patrimoni, art i memòria, que ho és. Parlo del Museu del Còmic. Carme Reverte, ja ets veïna il·lustre del Rambla 54. Ben tornada.
1: Home, gràcies, Anna. Avui t'he de dir que xalaràs, amb una de les teves passions.
0: I
1: que
0: tant.
1: Això ja m'ho conec.
0: I tant, i tant.
1: T'ho dic perquè, mira...

0: 94 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i per tant segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar, i a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit a totes les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. Suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat. Jo escolto

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero que anaven a tallar a bosc fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot era, fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es feien servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No. Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, vam haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-los a fer de fibra, per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any el manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens van desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar tonelatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guaita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos, perquè clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors,
1: això a la meva època això era impensable. Això, el que han aconseguit, ara ha canviat molt el caràcter de les persones, però cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden efectivament un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... no m'agrada que tingui tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. i bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I bueno, pues com a totes les cases, suposo, sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Viseu, Rimpolet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca de Resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres, i al final va tirar avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat, i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això mos dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant, és més variable, però esta és la gràcia d'aquest formatge, i costa de formar el client també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar, i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis, i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial, sense dir noms, que es fan tractaments a la llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions, i això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i està la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, per exemple, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Vicent Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
6: Mr. Joe Cocker també visita la nostra FM amb el seu Summer in the City.

0: 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes

0: inclús en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Plus.
1: Sabor de amor. Aquest és el títol d'aquesta bona cançó de Danza Invisible. Ens anem a l'any 1996.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols

0: Love You to Want Me, una de les balades indiscutibles també de la dècada dels 70 amb Lobo.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Preciós tema, preciosa peça musical de Rosario, Rosario Flores. Com ens agrada aquest tema, eh? La veritat és que hi ha temes, també, naturalment, que sempre són d'aquells que, com dèiem, marquen història. I temes que ens agrada de recordar. Rock DJ, aquest és un tema de Robin Williams.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Balades inoblidables que també volem tornar a escoltar i compartir amb tu des de Ràdio Vilafant en el nostre temps de música clàssica. Aquesta tampoc hi pot faltar. Ten CC i aquest I'm not in love. No estic enamorat, no estic enamorada.

0: Ràdio Vilafant.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: Una peça per recuperar la sintonia de la ràdio. John Scatman ens feia ballar al ritme de Scatman. Te'n recordes?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És la història de la Lola, i la Lola no pot faltar. Café Quijano.
2: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.

0: 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Peces del record, peces que anem trobant per un calaix, allò que remenes, remenes, remenes, i van sortint temes com aquest de Bewitch, C'est la vie.

0: seva música no ens ha deixat mai indiferents i així recordàvem aquesta de The Black Eyed Peas, Just Can't I Get Enough. Aquesta formació de Los Angeles, de Califòrnia, barrejant diferents estils musicals.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Sir Elton John, aquí amb nosaltres, amb el conegut Cocodril Rock.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya, i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara, com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exhaurir.

0: nostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.

aquests temes, aquestes cançons que allà als anys 90 es van fer ballar, eh? Joy Ride va ser una d'elles, Roxette. I n'hi ha d'altres, com aquest tema de Dr. Dre, Snoop Dogg i el Still Dre.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé,
2: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

Des de ben petita, que va participar i competir en diversos concursos de cant i dansa. Va adquirir la fama, va formar part del grup Destiny's Child i el 2006 va continuar la seva carrera en solitari. Estem parlant de Beyoncé, que una vegada més ha sonat a través d'aquest punt del dial i així hem recuperat The Best Thing I Never Heard.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: So what, aquí la tens, és Pink, des de l'àlbum Funhouse.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Destacant primer com a principal compositor de Roxy Music, després la seva carrera en solitari, estem parlant de Brian Ferry, amb cançons precioses com aquest, Jealous Guy, i a més en directe.

0: un programa de Joaquim Pijuan.
1: Si t'agrada la música d'embalat i de festa major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: I aquesta és una peça de record d'una formació de noies que va triomfar moltíssim. Venien des d'Anglaterra, Spice Girls.

0: escuchando Fercho.
1: Amb només 41 anys ens va deixar Tino Casal en un accident de cotxe, però ens va deixar grans èxits com aquest de Eloís. Tino Casal.

0: FM. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Moment per gaudir-ne de Kygo i de la veu de Whitney Houston amb aquest Higher Lover.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Són unes històries d'amor. Una de les cançons d'èxit dels OBK.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És el poder de l'amor, que sigui sempre més que benvingut. You Lewis and the News, the power of love. El poder de l'amor, el tenim aquí, de nou.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont, Jordi Fortià.
2: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
3: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
2: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
2: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
0: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
2: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
5: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
2: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
6: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
0: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
7: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista B23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de la B23 entre Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia, la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se

0: mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació: finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Luisa Conejeros.
4: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
1: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns.

0: L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
1: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
2: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
1: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
1: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellvé.
5: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent, però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
6: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
7: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
5: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
1: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
0: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
1: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
8: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
9: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessiti en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
8: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
10: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí, i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
12: Aquesta decisió segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
11: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
13: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
14: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
13: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor. Estoy

0: primer partido mañana y sí, esto.
1: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
2: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta Lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I bueno, sabem que el Castilla és un bon rival amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i veurem demà.
1: I en ciclisme, la Baix Cicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
3: La Baix Cicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la Baix Cicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baix Cicletada.
1: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 3:15 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batut.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la...
12: Bona tarda, són 8:15.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Jordi Fortià.
14: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
15: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
14: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
12: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
14: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
16: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
12: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
14: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims que, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
12: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
14: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Ninfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
18: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
12: I en esports, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
19: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
20: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores de núvols, en tindrem poquets. Alguns aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes, i ara ja està baixant el volum de trànsit en general. No tenim constància de cap gran incidència. Per tant, a banda d'alguns trams més carregats a les rondes de Barcelona, el que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistiar la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara, el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que es dicta al TC avalant amnistiar la malversació sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte en cascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar a la resolució del seu recurs.
0: Doncs entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses al els fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mumbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: També el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global, i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge, i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra a Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores, i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona ha caigut aquest dimarts a la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies no pot confirmar, però, si hi ha persones ferides. Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin l'L1 de metro per continuar amb el trajecte. Precisament aquesta setmana han començat les obres de millora d'aquesta estació, amb un pressupost de més de 300.000 euros. Els treballs servirien per reformar integralment el vestíbul amb l'objectiu de modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions. Seguirem pendents d'aquesta última hora, però també els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest de dissabte passat a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Doncs desarticulant una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses, la Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, això sí, dels comuns. Carina Bebé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent, però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades al servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia i Ràdio Palafolls.
18: A Premià de Mar s'obre la inscripció per participar en un escape room literari que tindrà lloc a la Biblioteca Martí Rosselló en el marc del Festival Premià del Mal. L'activitat titulada Els llibres prohibits convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar unes obres que el govern ha ordenat cremar. Els participants hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes per trobar els llibres amagats. L'activitat també permetrà descobrir el funcionament de la biblioteca i alguns recursos literaris juvenils. L'escape room es farà dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí.
19: A Palafolls aquest matí s'han obert les inscripcions per poder participar de les visites al castell de Palafolls el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. En menys d'hora i mitja s'han esgotat les entrades per aquestes visites en la part teatralitzada, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs a les excavacions. Aquestes reserves es poden fer a través del formulari que trobareu a www.palafolls.cat. Recordem que el castell de Palafolls reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia, una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra, i és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. Les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa ha presentat el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació i també té passat al filial de l'Espanyol. Blanco ja ha fet les primeres declaracions com a entrenador de l'Europa.
4: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui, que podem anar cap amunt, millorar, poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot.
2: Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que l'equip només hagi sumat un punt de 12 possibles en l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Real Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats també ocupen zona de descens, però en cas de puntuar sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser, i bueno, sabem que el Castilla és un bon rival, amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo, i veurem demà.
2: En ciclisme, la Baixcicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un parell de punts, perquè en waterpolo, a 9:15 del vespre, el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina. I en futbol sala, l'Esparreguera rep el Pinsec Aragonès en la primera ronda de la Copa del Rei a partir de 9:00 del vespre.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Stars, eclipses, and satellites. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Mirem cap al cel, connectem amb els estels, els satèl·lits i els eclipsis inspiradors d'aquesta sessió. Stars above. Comencem observant els estels allà a dalt. Fem un viatge psicodèlic amb aquest tema instrumental extret de l'àlbum Tabula Rasa 2024, Infinite River.

Treading Water Underneath the Stars. Ens mantenim a flot sota les estrelles amb Dream Syndicate, el sindicat del somni, des de l'àlbum These Days, aquests dies, editats al 2019. Continuem amb aquesta connexió amb els estels. A la sort i el destí està escrita a les estrelles, segons els Rolling Stones, des de l'àlbum Foreign Songs, llengües estrangeres, al 2026.

Total Eclipsing, els Charlatans des de Manchester, ens diuen que a vegades no podem veure més enllà perquè hi ha un eclipsi total. És el tema extret del disc Different Days, Dies Diferents, del 2017. I aquí arriben els Hidden Cameras, les càmeres ocultes, comptant estrelles, Counting Stars, des de l'àlbum Home on Native Land 2016.

California Stars, les estrelles de Califòrnia, composades pel magnífic Woody Guthrie abans de marxar al més enllà. Aquí hem escoltat aquesta versió musicada pel Billy Bragg i Wilco al 2001 des de Mermaid Avenue. Era a on vivia el nostre estimat Woody Guthrie, sempre amb el desig d'anar més enllà del sistema opressor. I continuem amb els estels. Aquí ens trobem sota els estels blaus i freds amb el Josh Rose. 2002.

Hanging on a Star. Continuem penjats als estels amb l'etern Nick Drake des de Fruit Tree, aquell arbre fruiter de 1968. I aquí arriba el satèl·lit de l'amor, Satellite of Love, amb el Lou Reed. Single extret del Transformer, el segon àlbum de Lou Reed després de deixar The Velvet Underground, 1972.

Star of Venus, sota l'estrella de Venus, el propulsor del temps de Robin Hitchcock, ens ha portat l'estrella de Venus. Aquest és el tema místic i melancòlic extret del Propeller Time del 2010. I aquí tenim l'expansió i la contracció de l'eclipsi parcial dels Pulp des del seu àlbum War 2025, Sheffield, fins a les vostres orelles, Pulp.

Strange News from Another Star. Ens arribem a les estranyes notícies. Ens arriben aquestes notícies d'una altra estrella amb els Blur des del seu cinquè àlbum editat en 1997. I aquí tenim els estels sobtats de Stereo Lab des de l'àlbum Margarine's Eclipse. Un eclipsi editat el 2004 amb 4AD Records. Stereo Lab.

0: Continuem mirant els estels en companyia de la Kelly amb els Air des de 1998. Moon Safari, aquest és el Safari Lunar, editat en 1998, us deia. I passem ja pràcticament arribant a la recta final amb l'eclipsi total de Sol, Total Eclipse of Sun, Einstürzen Neubauten.
1: Sky dull from a breeze. Ghostly the dawn without its red. Uncanny, estranged to our nature. The light like lead.

Total Eclipse of the Sun, tot recordant l'eclipse solar amb la lluna al mig. Enzerso Neubauten, des de 1999, Silence is Sexy. Fins aquí podem arribar. Amb la connexió estelada, tanquem l'eclipsi amb els Pink Floyd, extret des de The Dark Side of the Moon, la cara fosca de la lluna de 1973, For Assorted Lunatics, dedicat als lunàtics de tota mena. Bona nit i bona sort. Be good.

0: família, benvinguts una setmana més connectats amb el Rhythm i Zerenza, tots preparats per ballar la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Sí,

0: gent de Quarantine DJs. Això és un festival, això és el Rhythm Meets and Enter. Som-hi, família, a liar-la! Rhythm is a dance. Comencem!
1: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.
2: I need to say something. And I need everyone to listen. Very carefully.

fa l'ambient. Com ens agrada aquestes bones novetats. Benvinguts a Ruida Mis Atenzar. Avui ballaràs com un boig. Temes que te recomano des d'aquí, des de la millor festa.

0: és de nosaltres. Encara queda molta festa. Pugem més de revolucions amb aquesta combinació. Anima IRG, I Son of Son. Així s'anomena Voices in My Heart. So brutal, so de festa, so rhythm is a dancer.
1: I know I should sleep, but the voices in my head go go, go, go, go. I know I should sleep, but the voices in my head go go, go, go, go.
2: DJ Flecky et punxa el techno.

DJ Isaac, No Money, Listen to Techno. Això tanquem aquesta primera part i ara connexió amb l'agenda Quarantine DJs.

parasite inside humanity. For

is us. Tim is us.

des de Quarantine DJs en sessió de Void.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Vinga, ser família, que arrencam aquesta novetat.

I ara aquest tema actual de Rubén DB, Funny Melody, una base que coneixes molt bé d'un gran clàssic. Això és Màquina Actual.

Doncs res, família, i tornarem la setmana que ve. Guardo aquests temes i us visitarem la propera setmana aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. Recorda, això és el 8 de mig, a l'ex del Montsevideo, DJ Flecky.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAC. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAC.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Amb quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
3: ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
4: Som pura cafeïna.
5: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.